Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Un grosso cielo d'Alberto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor, ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Cianti mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
3: La Ivette em comenta que vivim en un gueto, però jo només penso que si m'adormís tranquil al seu costat una estona, potser ja seria tu. Vull tenir filles, ni moltes ni poques, ni molt tard ni demà. Veus que l'hivern avança.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
2: Saltarem la ciutat de les tristos.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

cada camp connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Bor to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: I and I to everyone.
1: Got to help. Well, we got to help, yeah.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Ràdio Sant Boi. Només èxits.
1: Pau, però mírate. No pienses más.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals, comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta, des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys, i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2 a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia, volíem dir, R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenar, al Segrià. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Santa Macla, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind and Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la Rhythm and Blues, eh? No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista, ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind & Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat. Se n'ha fet de tot amb aquest tema, que ja és emblemàtic, tan emblemàtic, que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt, perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també a aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etc, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixant. Sí. Jo vull compaginar programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot, ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tots just avui comencem.
0: No, és bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que ho dirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oientes i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí. Envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic. Les oportunitats. Sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves. Això sí que és important, no?
1: Si t'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí, que bé. No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Que bo.
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cop si cal.
0: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà. I...
1: Aquestes són les gràcies al directe, Núria.
0: Sí, bueno, una gràcia, si no, gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si ho volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa.
1: Per això fa vacances al setembre.
0: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa. Sí, l'acabarem trobant.
1: Sí. Jo estic igual, exacte, igual, que ho trobarem, seguríssim.
0: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
1: Vinga, salut.
0: Gràcies, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidillà, no? Aquesta tornadeta això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar, i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui, sí, una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny, perquè a Torredembarra ens convidaran a visitar les festes, o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia, que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja, per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla, sabrem, bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances, que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això i el que doni de si aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances. Obert per vacances.
0: Incombustibles durant tot l'estiu els companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
3: Sí, hola.
0: Hola, Pau, bon dia. Deia jo que sou incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
3: Bueno, fem el que podem.
0: Molt bé.
3: Ens agradaria tenir vacances també, però no és possible.
0: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
3: No, ja estan fetes.
0: Ah, doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
3: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona

0: atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any. I ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
1: I hem de dir que justament aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
0: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
2: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
0: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
2: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
0: Perfecte. Fins demà.
2: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
3: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
4: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar 3 paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests 3 elements.
3: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quarts, motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
2: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
3: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
2: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
3: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu NIMBY.

0: centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
1: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
0: Gràcies, Núria.
1: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el préssic, ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
2: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
3: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, i bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
2: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
1: I en clau judicial us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
2: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
1: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida, a Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'esplanada del Castell.
2: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Calaril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
1: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
2: A tu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Què ens expliques?
4: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Peralta. El govern català destinarà 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
1: Perquè sou la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès. S'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no?, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, a tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
4: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
1: Estem parlant del FIT, però ja en parlarem demà en una entrevista.
4: Exactament.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé.
1: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic, especialista, operador de control de bombers, per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost, eh?
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns van tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat? Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és un servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors, nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents. I si convé, ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això, en un cas òptim, que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps, i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor, o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació, i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I que entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control. O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC, una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment, els que sou aquests 100 i els que treballeu actualment? Com afecta això? O com pot afectar?
2: Ara, de moment, he de dir que està afectant poc perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament. És a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, a possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina, i tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales, deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona, som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: Què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi. Que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra que heu de saber, clar, de molts temes diferents, però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, haver viscut ja una emergència i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre la formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas, si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat, i després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comença a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers a TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquest entrevista des de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és pla secta, per tant aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, que això és una, diguem-ne, una formació banda, no? Entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, que... Clar, el que passa amb aquest... amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació, cada... Bueno, cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular. No, hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Iquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Iquoxe és molt complicat, i he de dir que tres és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són dos, però la majoria són tres persones de nit, i aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és quatre de dia i tres de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i volem... Hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa dues guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sencers sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales. S'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això. I amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altra és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal. Perquè creiem que tot va de la mateixa... No? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels sí. TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mona la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Hola, oh, no pot ser!
3: És una
2: excepció!
0: Seguríssim!
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de fograles i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc. I, entre tall i tall de coca, s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i al sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Crevoleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent,

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Gessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Gessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc, fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs del taic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre, tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos-els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu, i el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ls fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Diu, home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas a això, si ja...
2: Quina sort que tens, Anna!
3: I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
4: Hola, bon dia! Bon dia a tothom!
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, vale, lo que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590, en un procés conservat, no? Va ser un procés judicial de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: Digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Mm? En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic, no? A més...
4: Jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el corder així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que ens apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i al primer noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble, que se'n quedi... un al poble. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys que corren 2 quilòmetres i la tercera categoria de 10 i 11 anys que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyats dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí, sí.
3: Ostres, brutal, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets?
4: Vull dir... Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí, sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són l'AFA de l'Escola Albert, l'AFA de la Llar d'Infants del Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, pues clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que pues, dues setmanes abans de la cursa, pues, clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com queda i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no hi ha molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és a la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha moltes, sí. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
4: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
4: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
3: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla que disposava d'un laboratori clandestí a Almenà, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cel.
1: Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets. Sonoritats tarragonines, però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
2: Molt bones, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
2: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
1: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
2: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
1: hola,
2: no?
1: Hola, Pilar, hola, Pilar.
2: Som-hi,
3: som-hi. Hola, bon dia, obert per vacances.
1: Hola, hola.
3: Setembre és molt bon mes, perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
2: Sí, què me'n dius?
1: Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi és important.
2: És important, és important, a més estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí, sens dubte, és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple... Tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Ah. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo les tingui a febrer.
1: Home, febrer mola també. A mi m'agrada febrer també. És diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
2: Allargues les de Nadal, de vacances, sí, d'alguna manera. Sí que és cert, sí, que si ho fa el febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal també, que això acostuma a passar a les hostaleries,
1: sí,
2: o aquests,
1: sí,
2: llocs, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé. M'agrada a mi també. Bé, cadascú, sí, sí, escolta, al final és trobar-li la punta a lo que et toca.
2: Ah, exacte, exacte. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres, sí, terres, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest, sí, augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no?, que a moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
2: Exacte, exacte, exacte. I ja et dic que trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre, sempre, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
1: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, hi ha qui et diu, no?, com aquest noi, el Gerard, que diu, oh, segur, segur, segur, el setembre. Tothom, exacte, li veu coses positives, però et canvia la intensitat. Sí, sí.
2: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances, sí, sempre són millor a l'agost, al setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
1: Això també, perquè si tothom, clar, aquesta la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, t'ho intenta, sí, sí, quedar amb un mestre a partir d'avui. No, si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
2: tot una quimera. Sí, sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
1: Clar.
2: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen, sí, i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a la festa major, sí, sap greu, sí, quan ho veus des de la part laboral.
1: Sí, que és veritat. I com més gran et fas, pitjor.
2: Sí, sí, pitjor, sí, sí, sí, sí. L'únic que llavors, mira, allò, consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom, sí, gairebé.
1: Sí, que és veritat. Ai, sí.
2: I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, sí, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
1: Molt bé, molt bé.
2: Veus?
1: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
2: sí? A tu t'agrada això?
1: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè, veus, clar,
2: és que és com un cap
1: dies...
2: de setmana. Clar. Estàs pensant en el dilluns ja,
1: sí,
2: sempre.
1: Sí, sí. No, jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
2: Correcte.
1: Llavors saps que has desconnectat.
2: i quan t'adones que no saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic això.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Com allò a mòbil les xarxes, minut. Com s'oblida, sí. Exacte.
1: Ajudeu-me, ajudeu-me.
2: Exacte, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs bé, parlant de vacances, de que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí abans de tancar programa, sí?
2: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil de xarxes?
1: Ara, ai, que, sí, ja no gent, sí. Jo no l'he trobat, no l'he
2: sí,
1: trobat,
2: sí,
1: Enric,
2: sí,
1: digue'm
2: sí,
1: tu.
2: Sí, de pressa, però el tinc.
1: Digue'm.
2: Mira, per tota la gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... Va, vaig a fer-ho com la Lloll, te'n recordes la Lloll? El
1: sí.
2: 696-1646-65.
1: Ai, torna-la a dir, que me l'estic apuntant al guió per demà.
2: 696-1646-65.
1: Val, en rebassadet, eh? Hi ha molts sisos.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi ha sisos,
2: sí, sí.
1: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
2: Fins després.
1: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes en viatges, això, una miqueta exòtics.

0: fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja, sol ser bastant habitual als mesos de setembre, i en cap, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, però tant posen més avions al mercat, ¿vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de, sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant, perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
0: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
1: Lo bonic que té el destí exòtic, que és un, entre cometes, és lo més desconegut, és que pots fer de tot. I dins en este de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina i d'arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, per poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
0: Temples, natura, aventura, platges, en un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens explique quin és i per què el seu destí favorit.
1: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Camboja. No està tan massificat com un Tailàndia. Tailàndia s'ha fet molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure, i nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs, aquesta gent que ho fan de forma diferent a nosaltres, i després acabant una destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
0: Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
1: La millor època, o per lo menos la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any. ¿Vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per demà. Setembre té el problema que, igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, pues allí també passa, i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre? Que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
0: Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
1: Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència ante contractes el viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Mm-hmm. Però jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix, no intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada, sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja els ho diem.
0: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
1: Un viatge a llarga distància, nosaltres sempre recomanem...

0: tema assegurances, nosaltres sempre, sempre, sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracte en assegurança. I quan passa algo, nosaltres som els primers d'ajudar. Vale? Vull dir, no és, no, truca aquí i apanya't. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Qui hem volgut trobar? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança, tenim una assegurança molt bona, vale? Que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè en total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50, 60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
1: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
0: Ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, claro, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
1: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts, però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
0: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que ens ompli, que al final ens ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
1: Pot ser així, setembre no és el millor mes per viatjar a tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
2: Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a comptar els dies que falten per acabar, per tancar l'Obert per vacances i anem a gaudir-lo, a disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bé, portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador posat perquè tenim la platja allà tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
3: Però ja saps que jo sóc més de secar, sí. Jo sóc més de secar, sí.
2: Molt bé. Penseu, tots aquells ara, penseu en el vostre banyador, la vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui, fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu, aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
3: Doncs mira, precisament és la fàbrica
2: Tallí. M'he petat tota la introducció, Eduard,
3: No pateixis, escolta, mira, sóc en aquesta empresa familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies...

0: Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: Hola, bon dia, Eduard.
0: Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
1: Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% a l'exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... però és molt relaxant estar aquí.
0: Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, sí. Perquè em situés. Som en una primera planta que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
1: Sí. Aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte i s'embalatja de la manera que s'ha de fer.
0: Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són a la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
1: Pues, doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
2: Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
1: Llavors ara estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com en l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
0: Ara que parles d'això de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu forma a totes
1: sí,
0: les idees?
1: Clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents de la demanda que hi ha al mercat.
2: Tenim certament...
1: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular pues, la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
0: Núria, no sé si deies alguna cosa.
2: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
1: sí,
2: més
1: clar,
2: aviat.
1: Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
2: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
0: Ens estava parlant...
2: Ara sí. Digues,
0: dic, la Tessi ens estava parlant, a veure,
1: de la qualitat.
0: De la qualitat.
1: De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en Roidal.
0: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
1: Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró.
2: O
1: almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
2: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roydal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roydal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim una al·licient encara per visitar a Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que de fet ens l'han preparat des d'Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
3: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
4: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que començar el dia vora el mar i movent el cos.
3: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
4: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
5: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé. Et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
6: A mi, fantástico. Te activa ya desde primera hora de la mañana, que es lo mejor que hay.
7: I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
4: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
3: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
4: També per la seva bellesa.

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baja Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etcètera, etcètera. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plànol amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany. Hi ha sorra mòbil, les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única, però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local. Quan a l'estiu la obrim, realment ve gent de a vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou, el més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negocis, quedem aquí, anem a les termes, fetem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatge, que ens passin l'estriglum aquell per anar traient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després, en aquell bany de la tarda, ja s'anirem a fer el sopar fort del dia, que fem allà al Triclinium, aspirats.
0: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
1: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
0: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local Jordi Guasc.
6: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no és un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I si a dintre, sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important, del qual doncs en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp, explicarem també una miqueta doncs qui eren els germans Guilla. Tenim un element doncs que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
1: I ben a prop de l'església hi ha el castell del Zicar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
0: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
7: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic, perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir en 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença el 1400, i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement es va entrar la corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic, però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós, vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
1: Altres visites guiades que promou la regidoria de turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
0: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'hospital Pere Badia i el carrer Nou.
1: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
8: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península Ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Joan Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial de les nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
1: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
0: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
1: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
9: I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia o fora de festes també, eh? Ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la Torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla, ara sí. Tornem a connectar amb el company, amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim, això?
10: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
11: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora. Viatjant, anant a fires, documentant-te, de tot. De tota manera vas olorant, sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores, i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
10: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
11: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha, pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
10: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
11: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi, tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
10: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roydal, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
11: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, els que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, al nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
10: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i sí, haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
11: Qualsevol defecte. Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
10: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al
9: Catalunya. Sí, de sol, bona cosa, sí. Moreno obert per vacances. Sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
10: Sí. Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la tesi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, tesi, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
11: Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda. I una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
9: Ah.
11: No posar-lo mai en el sol perquè el sol desgasta molt els colors. Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
10: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
11: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
10: Girar-lo al revés...
11: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has esbandit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot sense agulles.
10: Sense agulles també?
11: Sense agulles, i del revés, a la sombra.
10: Escolta, em deies que avui és 1 de setembre, per vosaltres és com si comencés el curs, de fet s'han incorporat noves treballadores també aquest dimarts, pensant ja en l'estiu 2028, això no se't fa una mica estrany?
11: Bueno,
10: 2028 no, 2027, i ara hi vol bueno, córrer massa.
11: Sí, les dues coses, fem la producció pels banyadors que puguin estar per Setmana Santa del 2027 ja a les botigues, per tant s'han de fabricar abans, i de fet nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre, nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant tota la part del Carib o inclús Canàries ja volen, és la seva època alta i ja volen tenir banyadors, per tant la producció ara just comença, però paral·lelament finals de mes, principis d'octubre ja comencem la nova col·lecció pel 2028, o sigui ja anem a fires, ens comencem a la part creativa ja comença.
10: Déu-n'hi-do, Núria? Aquí alguns sí. que encara no han fet vacances, i escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a 2 estius té molt de mèrit també, eh?
9: Ah, ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i la piscina.
10: I tant.
9: Molt bé.
10: Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
11: Una bona temporada. Sí, sí, sí.
10: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
11: Moltes gràcies, bon dia.
9: I Eduard Virgili, moltes gràcies, no marxis massa lluny, perquè l'Eduard ara ens parla de roba de bany com de jardineria, saps què vull dir, no?
10: Sí, i tant, sí, ja t'entenc ja.
9: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard, fins demà.
10: Que vagi bé, fins demà.
9: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en una podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
12: Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
13: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
12: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
14: Hi ha gent que diu, he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes, escolta, em plou bé, fantàstic, doncs meravella, i el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per 5 coses de vacances, fem servir el mateix sistema. Escolta, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar potser tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
12: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
14: Si la terra està molt seca, i ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca de quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recobrar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal ja podem absorbir.
12: I si ens trobem les fulles seques?
14: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla, només la tija una miqueta, i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem les parts seques, que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec. Vol dir que aquesta planta s'ha assecat tant que ha mort.
10: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
14: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la, i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin i s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades es troben un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades i queden mig alçades. La planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
10: I atenció, eh? No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
14: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà el primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop, comença a brostar tota de cop, no?
10: Amb tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
14: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el test li queda petit, doncs és un moment de transplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
10: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
14: Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement o un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
10: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
14: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
10: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues a temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
9: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria, gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no s'hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, ja anem tancant el programa d'avui, ja anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, eh? Aquí fitxant.
15: Exacte, sí? I ràpid i concís, ja... Es nota que és final i que ja tenim ganes de marxar. Anem ràpid.
9: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
15: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el Tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
16: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
15: Tenim la 14a edició del Va per tu Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster. I a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús, i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
16: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
15: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara, de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 8:15 del vespre.
16: A Figueres, déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
15: Fins demà.
16: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
17: Molt bon dia. Ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
16: Oh, que bé. Col·leccionables. Sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
17: Sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tu Catalunya que n'hagi acabat algun.
16: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no?
17: Sí, dic cromos, consigue tu un tanque de la Primera Guerra Mundial,
16: sí,
17: aquestes
16: sí,
17: coses.
16: Sí, hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha de tot.
17: Sí, de tot.
16: Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes,
17: ja.
16: Hola, Enric, gràcies.
17: Salut, fins demà.
16: Salut. Ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, o que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i mentrestant passeu molt bon dimarts.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i quatre minuts de 10 del matí, digitalment parlant, les 9:34. Ens hi posem, doncs, amb l'entrevista d'avui. Vaja, jo deia que és d'aquelles entrevistes, per mi, que es converteixen en lliçons. Lliçons d'història, història contemporània, lliçons de vida, lliçons de moltes coses. Avui parlarem d'un llibre, de fet, de les memòries d'una vida al servei dels drets i la llibertat, d'una dona referent per aquest país per moltes coses, per molts motius i perquè la seva feina i el seu compromís han arribat a l'excel·lència. Avui parlarem una bona estona amb la Magda Oranic. Molt bon dia, Magda.
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Salutacions des dels estudis de Ràdio Sant Boi de la República Santboiana.
1: Tinc goig que una república, eh? Tinc goig una república santboiana, eh? Molta il·lusió.
0: Mira, una república digital, radiofònica, tu ja la coneixes, que no és el primer cop que xerrem. Digital i virtual, però és una república, que carai. Això sí, eh? Molt bé. Escolta, Magda, des de la distància, tal i com estan les coses avui a la ciutat comtal, val més que no et moguis massa, ja saps que hi haurà problemes de mobilitat.
1: Avui i demà serà horrorós, però bé.
0: Però bé,
1: no, és millor no moure's gaire i, en tot cas, en metro per on puguem.
0: Per cert, jo no sé si aniràs a alguna de les, diguéssim, de les accions avui papals, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, alguns moments, doncs, amb el papa, no sé si estaràs en algun lloc, no sé si has decidit...
1: No crec que ja arribi, no crec que tingui temps perquè tinc un dia bastant atrafegat i, a més... serà difícil la circulació per la ciutat.
0: Segur. Molt bé, deixa'm que expliqui, Magda, a tu et coneix absolutament tothom, però deixa'm que expliqui que la Magda, ja ho sabeu, advocada, pionera, activista incansable i referent cívic, ha estat el centre de totes les batalles per la llibertat i els drets humans a Catalunya en plena dictadura, sense anar més lluny, va defensar presos polítics, sobretot és advocada de presos polítics, així se la coneix, entre altres coses, dones represaliades, menors i col·lectius perseguits com el moviment LGTBI, assumint doncs, sempre riscos que podien costar-li la llibertat, la carrera i jo crec que alguna cosa més. Ho dic perquè totes les batalles, jo deia aquest matí, és un títol molt escaient perquè, escolta'm, Magda, al final són memòries, però totes les batalles, tu has estat pràcticament amb totes les batalles de la política, de la societat, del que ens pertoca, de la història contemporània. És així.
1: No, bé, el que passa que jo vaig néixer en uns anys que encara estava en dictadura, plena dictadura.
0: Correcte.
1: I, per tant, l'adolescència i part de la joventut, doncs la vaig viure en dictadura.
0: Clar.
1: I el fet d'estudiar dret, que a mi ja m'agradava tot això de la justícia, dels drets, abans d'entrar a la facultat, doncs em va portar fins i tot l'obligació ètica i moral de col·laborar-hi més, no? Perquè ja amb el carnet d'advocada entrava a les presons, ajudava la gent, defensava amb la gent els tribunals d'ordre públic, els consells de guerra... I bé, és el que tornaria a fer si tornés a néixer, el que espero que mai més torni a haver una dictadura com aquella.
0: No, esperem, però estic segur que si tornessis a néixer doncs faries el mateix perquè, mira, deixa'm aprofitar la vinentesa sense voler fer spoilers que es diu del llibre que ara en parlarem, però hi ha alguna curiositat, alguna cosa molt, molt, molt maca, i és que a casa vostra, parlo de casa dels teus pares, ja estàveu molt avesats a això de defensar els drets. Hi ha alguna anècdota molt, molt, jo crec que molt, molt maca? Tu des de petita, per exemple, ja defensaves doncs, els drets de persones que per tu eren persones vulnerables i això ja t'havia portat amb algun enrenou. I potser amb la complicitat del teu pare, permet'm que ho digui així.
1: Sí, sempre. No, a mi, jo crec que, no sé, no té més mèrit, em sortia de dins, no?, i a la classe meva, la Maria Antònia Pibernat, que així es deia, sí. Ja no està entre nosaltres, tenia una disminució psíquica, no?, i llavors ella, els pares lluitaven perquè ella pogués anar a la classe amb nens dits normals, no?, entre els que hi era jo. I clar, li feien una mica això que diuen, avui dia diríem bullying, perquè avui dia s'ha de dir tot en anglès,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: molt bé, li deien bullying. I la Maria Antònia, doncs jo la vaig defensar des del primer dia, ella sempre estava amb mi, era, però a vegades era horrorós. I un dia va venir, ella m'estimava, els pares també, i un dia ja que li feien bullying, que vaig donar una empenta, que em vaig tirar uns quants per terra, no? I això que les nenes són menys fortes, doncs aquell dia no. I va ser quan va avisar el meu pare. No pot ser, perquè... I el meu pare m'ho va dir. Jo crec que sóc abogada gràcies a aquell dia. Diu, està bé tot això que facis, no et puc pas que la defensis. Però espera't, que un dia podràs ser advocada i podràs defensar. Clar. I no, jo vaig sentir allò, com? Si em faig advocada podré... Sí, sense donar empentes. I així, així ho vaig fer, no? Vaig estar pensant, pensant, i podré defensar, i el pare m'explicava el que era això, no? I sempre n'he estat contenta. La Maria Antònia em va seguir tota la vida. Jo tenia un accident, la Maria Antònia la primera a l'hospital, els pares també. I en tinc un record, sobretot ara, quan sents lo del bullying, no? I nens que s'ho passen malament precisament per aquest fet.
0: És així
1: va
0: mateix.
1: Ser segurament la primera defensa de la meva vida.
0: Imagina't. No, jo ho deia, insisteixo, perquè jo crec que és de les anècdotes maques i que home, i que t'ajuden a entendre l'origen no només humà, sinó també professional de la Magda Oranic. Escolta'm, per què unes memòries i com has volgut transmetre, per dir-ho d'alguna manera, amb quin registre potser i en quin disseny vas pensar que era la millor manera? Com
1: mira, l'editorial m'insistia fa temps, però jo més que una biografia, que jo pensava que la meva vida no li interessa a ningú, sinó he intentat explicar el que vam viure aquelles generacions, el que era una dictadura, el que passava, el que havia sigut abans la Guerra Civil, i sobretot perquè va agafar aquest tema de cop, no? Perquè això de les enquestes que ens donen, que tan joves diuen que es viu millor en dictadura i que preferirien una dictadura... Doncs m'esbarat, sincerament, no? Perquè una dictadura va ser molt dura durant molts temps, eh? I jo veure la tortura com a advocada, la tortura pràcticament diàriament, assistir a pena de mort, les llibertats tretes, no només les llibertats, de llibertat d'expressió, de llibertat de manifestació, sinó que la dictadura entrava fins i tot a les nostres vides privades, no? I jo voldria que els joves sapiguessin i que no, mai és millor una dictadura que una democràcia per molts defectes que tingui aquesta democràcia, no? I la lluita per la llibertat, doncs, està en aquests moments una mica... No, que no passa només a Catalunya o a l'Estat, és un problema a tota Europa i diríem potser mundialment, no?
0: Universal, i tant que sí.
1: Universal, perquè clar, quan manen al món un senyor que es diu Trump i fa el que fa... Doncs, clar, és un moment, jo crec, dur de la història, no? I que l'hem de superar com sigui aquest moment. I més a casa nostra, que no ho tenim tan llunyà el que va ser la dictadura.
0: Totalment, totalment. Escolta'm, Magda, en aquestes fantàstiques memòries, en totes les batalles, la lectora, el lector, doncs... podran veure de primera mà doncs, que has estat testimoni privilegiat de moments claus com, per exemple, la caputxinada, la tancada de Montserrat, les Jornades Catalanes de la Dona, que jo, si m'ho permets, i corregeixem si m'equivoqués, però crec que et van canviar la vida i que va ser dels capítols importants per tu... I has mantingut sempre, a més, un gran compromís amb totes aquestes causes, però a més, fins i tot amb el tema de la lluita contra la pena de mort, tu ho has defensat, doncs... Jo diria que els dos darrers presos que van morir sota la dictadura en un moment determinat també que s'estava morint el dictador però que encara el monstre, diguéssim, encara tenia forces per portar això fins a la pena de mort a molta gent.
1: Sí, a Catalunya van ser l'últim, el Xiqui, però aquell mateix dia i aquella mateixa hora van executar a 5 presos a l'Estat, 3 a Madrid, un a Burgos, que era el d'Euskadi, i un aquí. Sempre havíem dit que el Franco va néixer amb sang i moriria amb sang, el que jo no pensava que fos tan a prop, no? Que quedés fins i tot tacada, no? Però van ser els últims i vull dir la part optimista, per això naturalment hi ha gent que em diu te'n recordes bé d'allò? Crec que no hi ha cap dia que no hi pensi, no? Però de totes maneres van ser els últims, no només a Catalunya o l'Estat, sinó a Europa. Ja a l'Europa democràtica ja no va haver-hi cap execució més, cap execució política. Avui dia entrar a la Unió Europea no s'hi pot estar en pena de mort. Correcte. I la pena de mort estava baixant al món. i en canvi ha pujat últimament des de la pujada del tram, i sobretot les penes de mort, que m'horroritza sempre i en qualsevol cas, però com m'arriben dels organismes humanitaris les penes de mort que estan havent-hi a l'Iran en aquests moments, no, i veus delicte, treure's el vel, delicte, no obeir el marit, delicte, i veus això, dius, mare de Déu, com està el món en aquests moments, quanta lluita per les llibertats de la gent, no només els que vivim aquí, que en el fons Europa, l'Europa democràtica, som uns privilegiats, no?, sinó arreu del món el que està passant.
0: No, per això ja deia que per tu van ser molt importants les Jornades Catalanes de la Dona.
1: Sí. Jo vaig fer la ponència jurídica. Sempre em tocava, clar, perquè no hi havia tantes abogades, no hi havia tantes enginyeres. Una era la enginyera, l'altra era l'arquitecte, després, poc temps després, ja van venir un gruix d'abogades important. Però, clar, quan jo em vaig col·legiar, no, d'advocada, érem un 1%. Bueno, era, sí, un 1%. I avui dia ja som més del 50%, no? El món ha canviat. Clar. I per bé en molts d'aquests casos. No?
0: Ara em feies pensar, clar, arriba un moment en què els jutges, els fiscals, tothom coneixen a la Magda Oranich, i quan la veuen entrar a la sala ja diuen, ja les tindrem ara, ara ja les tindrem. No sé si t'havies trobat una mica com ho podria dir, amb aquest factor de ser protagonista, precisament perquè eres dona advocada i estaves en casos molt i molt delicats, digue-li així.
1: Sí, no, jo els judicis no sóc... Depèn, cada any hi ha judicis, no allò que es deia en aquella època, n'hi han de ruptura i n'hi han que no són tan així. Jo, clar, els judicis normals, els tribunals normals, tot teòricament és normal, però, clar, els judicis polítics eren el Tribunal d'Ordre Públic i en els tribunals militars. I així i tot, el Tribunal d'Ordre Públic seguia la llei, tot era una mena d'hipocresia, no? Penseu que el Tribunal d'Ordre Públic va ser creat l'any 63, exactament l'any 63. I el Franco el va crear una mica per dissimular els tribunals que fins aquell moment tenia, que era el Tribunal contra el Comunisme i la Maçoneria, el Tribunal, i vinga penes de mort. I va fer el Tribunal d'Ordre Públic en plan moderno, que era, per altra banda, era el Tribunal de Repressió Política. Però va passar una cosa, que al final no se'n refiava ni del Tribunal d'Ordre Públic. I llavors, quan volia fer la grossa o unes penes molt dures o penes de mort, llavors dictava un decret antiterrorista, el primer que li passava pel cap, i llavors anàvem a Tribunal Militar. Imagina. I llavors, poca broma, ja, les coses...
0: Poca broma. Ja ho pots dir, poca broma. Soda, per cert, no farà massa vam tindre una mica d'entrevista amb les germanes d'en Salvador Puig Antich.
1: Jo estic molt amb elles, que maques són, mare meva.
0: Sí, la veritat, persones entranyables. Però fixa-t'hi que, després de tants anys, aquell dolor, aquella ombra de terror, encara la porten, permetem que ho digui així, tatuat a la seva ànima.
1: Sí. Jo crec que el Salvador estaria content de veure tot el que fan les germanes, no? Jo estava amb elles, a les tres, la petita aquell dia no hi era, al pati de la Model, mentre allà a pocs metres, que no sabíem on, però eren molt pocs metres, estaven agarrotant el Salvador, no? Perquè no van deixar que hi fos ningú. I allò va ser tot tan dur, i després com veies, perquè el Garrot Vil, que és com Espanya executava en aquell moment, és la cosa més cruel i més humillant. Bueno, no sé si algú una miqueta ja d'edat, potser tu no ho sé, veu veure aquella pel·lícula, El Verdugo.
0: Sí, i tant, no, i tant, i tant. Doncs
1: era una mica com allò. Perquè te'n facis una idea, el teu auditori, en tot cas li expliques, era una cadira de fusta de qualsevol manera, bueno, una mena de pena de mort que no es feia ja llavors en lloc del món, només aquí. I, bueno, va ser horrorós. I estàvem allà i no sabíem, jo mateixa, que conec molt bé la Model, per desgràcia, per dins també, no sabíem què estava passant allà a pocs metres, perquè com la cadira aquesta és molt petita, una cosa de fusta que li posen i després li trenquen el coll, no? Doncs allò ho van fer amb una petita habitació, que és on...

0: molt fort, aquelles injustícies, eh? I part de la població potser no se'n va ni assabentar, perquè, clar, no hi havia llibertat tampoc, ni de premsa, ni hi havia llibertat pels periodistes com hi és ara. Vull dir, clar, va ser molt dur tot allò. Jo, és un dia que no oblidaré mai. Ara,
1: mira, era de les preguntes que et volia fer, però jo ja sospitava que seria dels dies fumuts d'aquells que t'endús per sempre.
0: Sí, digues. Com l'execució del Xiqui, va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil.
1: Imagina't.
0: Va ser, a més, clar, un judici que no eren judicis, perquè no, les proves fonamentals eren la prova balística, perquè, clar, no va ser la bala del Salvador. El Salvador no va matar aquell policia. De manera que van fer la prova balística, totes les proves denegades, ho tenien fàcil, i fins i tot, quan van portar el Salvador a l'autòpsia, que llavors és l'Hospital Clínic, no?
1: Sí.
0: Vull dir, és la Ciutat de la Justícia. Va anar la policia social, se'l van dur i van fer l'autòpsia a una comissaria. Això jo no ho havia sentit mai.
1: No, clar.
0: I és perquè no volien que, naturalment, els metges d'autòpsia haguessin sapigut la bala tal, que li ha travessat el que sigui, i no era la bala de la pistola del Salvador. Amb la qual la cosa era molt dura, no? I amb el Xiqui va passar igual, tampoc van admetre aquestes proves, que a més els consells de guerra, en del Xiqui concretament, i els altres quatre fora de Catalunya, que anaven, el Franco se li va passar per la veta o el seu entorn, que tots tenien que ser executats el mateix dia i la mateixa hora.
1: Sí, sí.
0: Va ser brutal, perquè era un consell de guerra sumari.
1: Sí, és que això és un punt que tu també expliques i que dius, hosti, és que tot estava tan horrorosament planificat. Sí. Que et don mostres del que era. Però fixa-t'hi, Magda, que estem parlant res, hem parlat una estoneta d'alguns episodis i t'has aturat, o ens hem aturat en alguns moments que ja desperten un interès brutal, i això és només un exemple de tot el que tu expliques, si m'ho permets, perquè pel temps que tenim, esclar, no tampoc podem parlar massa de tot.
0: No, només faltaria.
1: Insisteixo, sense voler desvetllar res, també hi ha episodis que, si bé darrere tot plegat hi ha drama i hi ha records duríssims, però n'hi ha algun també de curiós i fins i tot, permetem, simpàtic, tot i que després acaba en drama per tu personalment. Per exemple, l'episodi que tu estàs detinguda precisament quan aterra a Barcelona en Johan Cruyff, tu que ets tan culer, i fins i tot doncs amb el seu primer partit i tal, a l'home que no entén massa com és possible que hi hagi gent detinguda, com es manlleven els drets civils, etc, etc. Però és que a més dic que acaba malament, perquè precisament el fet de que tu estiguis detinguda i a terra el Cruyff i tot plegat, però darrere de tot plegat, al final ve la mort del teu pare.
0: Sí, això és per mi el que encara no he paït, i mira que fa 52 anys. Nosaltres ens van detindre, que era l'Assemblea de Catalunya, que per la gent que no ho conegui, la gent més jove, doncs era com una mena de parlament clandestí.
1: Sí, sí.
0: Però no només de partits, no, precisament de les seves virtuts. Jo mateixa estava allà com els abogats, demòcrates, bueno. I ens van detindre el primer dia que jugava el Johan. I ho has explicat molt bé, no hi vull tornar, però que el Johan veu les notícies, sobretot de fora, que les deien 113 detinguts, i el Cruyff, d'aquella manera que era ell, pregunta, ¿qué han hecho? I li diu, no, si estaven reunidos, pedien libertat, eren antifranquistes, pedien... I no s'ho podia creure, el Cruyff venia d'un país democràtic,
1: clar.
0: Com eren els Països
1: sí,
0: Baixos.
1: Sí, sí, i tant.
0: I llavors va enviar a la presó allò que se salga es pronto, va fer unes notes que avui dia estan emmarcades a casa del Folk, no?, que va enviar el Cruyff. El Cruyff, clar, sempre ha sigut un referent pels culers. Però, bueno, va acabar malament en aquest sentit, que un dia el meu pare, que em venia a veure molts, al final venia més del compte, bueno, més del que podia, es colava, bueno. I un dia em diu, ja et vindré a dir què fa el Cruyff, que aquest dia ja ha partit.
1: Imagina.
0: I, hòstia, no arribava, i és que un infart, el meu pare tenia 57 anys, i un infart i va morir. Però per això jo li deia, i va ser aquell dia pels culers, els que no vivien encara, però ho han sentit a dir, el gol de l'holandès volador.
1: Sí senyora, aquella fotografia emblemàtica que ell està gravitant amb la pilota a l'aire,
0: Exacte, és mèrit del Cruyff i jo crec del fotògraf també, no? Agafar aquell moment. I clar, jo li deia sempre,

0: descubrir. Mira, Johan, mi padre no sé dónde está, però l'últim que ha vist en esta vida ha sido tu gol.
1: Doncs, doncs ben bé és així,
0: i el tinc amb la foto per tot arreu, clar, i això és un record, si acaba malament. Jo el meu pare l'estimava molt, bueno, com a la meva mare, naturalment, perquè la meva mare va morir ja de gran, amb 100 anys, per cert, però clar, el meu pare, 57 anys, un infart, és allò que no t'espera.
1: Evidentment, això et marca per sempre. Per cert, que tu parlaves des del punt de vista col·legi, tu has estat també directiva amb Jan Laporta, i ara...
0: Oh, quan hi havia el Guardiola i el tot Guardiola. Això. Els 6 títols, l'any dels 6 títols.
1: Déu-n'hi-do. Jo crec que tu vas portar sort a aquella directiva, mira què et dic, Marta.
0: Mira, no sé, jo però jo me'n recordo, i sempre penso, i si el meu pare ho hagués vist?
1: Imagina't.
0: Si el meu pare hagués vist això i els 6 títols, perquè el Cruyff és veritat que ens va canviar una mica la mentalitat als del Barça.
1: Jo crec
0: aquell
1: que ens va fer treure la...
0: Aquell primer guanyar la Lliga, que feia 14 anys que no la guanyàvem.
1: Jo saps
0: I
1: què crec?
0: I va ser el 0-5 al Bernabéu.
1: Clar, clar. Però a més, jo crec, Magda, no sé si estaràs d'acord, però jo crec que sobretot ens va ajudar a superar els perjudicis. És a dir...
0: Exactament.
1: Sí.
0: Exactament.
1: Catalans, barcelonistes, digue-li com vulguis. Deixeu de pensar en termes secundaris. Vosaltres podeu ser els primers, no heu de ser sempre els segons. Una mica
0: exacte.
1: Això. Una mica això.
0: Exacte. Eh? Sí, sí, va canviar la mentalitat. Vam guanyar la Lliga i després la primera Champions, no? Allò
1: sí,
0: que el Cruyff deia, salir i disfrutar.
1: Sí, senyora.
0: Era
1: sí,
0: molt, molt propi d'ell, eh? I ara deixa'm dir que el Barça, i sent molt seguidora a l'equip femení del Barça, què me'n dieu? El millor del món,
1: home,
0: les
1: per
0: millors
1: suposar,
0: del món, s'omple de públic, que hi ha gent que pensava el femení, res. Quan jo tenia l'edat d'aquestes noies, si se t'acudia dir que volia jugar a futbol, bueno, és que no vull ni pensar-ho, no?
1: Sí, bueno, és que ja
0: I
1: no...
0: I avui dia l'equip femení que tenim és un
1: impressionant, orgull. Impressionant.
0: Sí, impressionant. Molta gent inclús que no li agrada el futbol i no entén... Ah, les dones, sobretot l'equip femení, sí. I juguen meravellosament.
1: Bueno, i la canalla. Aquí el més important és com han arribat doncs, a treure la canalla tant nenes, evidentment, com nens, eh? Perquè la manera de jugar és la manera d'això, de transmetre doncs, alegria, de transmetre excel·lència, etc, etc. Vull dir, és així. Escolta,
0: exacte, una meravella d'equip femení. I masculí, clar, els nens.
1: També,
0: a mi m'agrada veure
1: home.
0: Que els nens facin esport.
1: Oh, i tant.
0: I deixa'm dir que moltes dones del món, moltes, entre elles les diran, no poden fer esport, tenen prohibit fer esport ni anar a Olimpiades. Per tant, recordem que aquí...
1: És així mateix.
0: Ens falten moltes coses, però tenim una situació molt més bona que la dictadura, naturalment, i en canvi, en molts llocs del món, alguns que estan aquí a prop, les dones estan en una situació terrorífica. I això no ho podem oblidar, perquè els
1: totalment d'acord. La lluita continua. Escolta'm, jo per anar acabant, perquè malauradament no hi ha més temps i estem a 2 minuts i escaig per arribar als informatius, però acabar amb una pregunta molt, molt ràpida. Jo crec que en algun moment tu te n'adones, i ho dic per les memòries, de manera conscient segurament, que estàs ajudant a canviar un país. I tu ets una persona que el protagonisme no t'agrada i que estàs a tot arreu i que has fet moltes coses però que no t'agrada. Una prova és, estem xerrant i acabes parlant més del Barça que de les teves memòries, imagina't. Però digue'm una cosa, què és el que no podràs oblidar mai? I jo ja ho sé que el capítol d'en Salvador Puig Antic, jo ja ho sé que et marca la mort del teu pare, però parla'm en positiu, què no oblidaràs mai?
0: En positiu, perquè en negatiu, exactament el que tu acabes de dir. Home, en positiu, doncs, per exemple, les Jornades Catalanes de la Dona, que van representar un abans i un després per les dones. Veure que no eren 4 feministes allò lluitant, sinó que hi havia tantes i tantes dones que volien canviar la seva vida, volien tenir els mateixos drets que els homes i volien llibertat. No? Que moltes d'aquestes coses, jo crec que quan veies que la població ho seguia i que la gent volia llibertat i que la dictadura ja no podia seguir, són records un a un que jo no oblidaré mai, ni vull oblidar. No? És que no els vull pas oblidar.
1: Ho entenc perfectament.
0: Que han fet una mica que la gent pugui viure més amb llibertat. No?
1: I ara ja sí, molt quasi telegràficament et demanaria. Res, una valoració ràpida general sobre el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, que representarà doncs, també la commemoració que farà el Parlament a l'any vinent De fet, el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treves són l'embrió del parlamentisme català. Una valoració ràpida, perquè tu també hi seràs, Magda.
0: Sí, jo hi soc.
1: I ets, i seràs, allà. Sí.
0: Està portat per gent molt maca, entre elles a les reunions, ho presideix el Josep Rull, president del Parlament
1: sí,
0: de Catalunya.
1: Senyora.
0: I una de les millors persones que he conegut, vull dir que me l'estimo molt. Jo crec que és important i, a més, que es demostri que Catalunya va tenir sempre l'inici aquest de parlamentarisme, de democràcia, i sobretot recordar que som una nació no de fa 4 dies, sinó molt antiga ja.
1: Doncs escolta'm, fantàstic, ho has resumint molt bé. I a mi, deixa'm dir, perquè és de justícia, sisplau, que totes les batalles, les memòries de la Magda Oranich, crec que ens provaran a totes i a tots, i crec que és necessari de llegir-les, perquè amb una veu lúcida, valenta i profundament humana, doncs aquestes memòries reconstrueixen mig segle de la nostra història a través d'una mirada que no defuig de res, ni de la repressió quotidiana del franquisme, especialment contra les dones, ni de les conquestes, contradiccions i esperances de la democràcia. Tot una lliçó de vida, com us dèiem al començament. Per cert, a la Rogeta de Castelldefels, dijous 11, aquest mateix dijous, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent, a l'edifici República, doncs la Magda Oranich explicarà moltes, moltes més coses. Explicarà i presentarà totes les batalles, però també parlarà d'altres coses. I, finalment, aquí a Sant Boi, a les Tertúlies Santboianes, 19 de juny, a les 19 hores, també a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, doncs també tornarà a ser-hi la Magda Oranich. Jo, per poc que sigui, et vindré a saludar. I això, que molt interessant tot plegat, que molt agraïts, Magda, perquè sempre que inverteixes temps amb nosaltres, almenys a nosaltres ens prova. Mira què et dic.
0: No, agraïda jo. Molt bé, i fins a sempre.
1: Una forta abraçada, Magda, que vagi molt bé, molta sort amb el llibre i a continuar lluitant, perquè sabem que no ho deixaràs mai de fer. Que vagi molt bé.
0: Això segur que no.
1: Que vagi molt bé, Magda, gràcies.
0: A vosaltres, adéu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
5: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
6: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
9: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 34 minuts, pràcticament, us ho dèiem, avui toca ciència, perquè és dimecres, i dins de la ciència ja ho sabeu que ens vàrem empescar, jo crec que de manera exitosa, i per nosaltres ens ha provat molt, és per tant un luxe, ens vàrem inventar allò de bocinets de filosofia dins de la ciència i també del pensament. I els bocinets de filosofia, evidentment, signats pel filòsof de la casa, l'Humbert Ruiz. Ja el coneixeu prou. Molt bon dia, Humbert.
1: Bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, amb molta calor, que toca.
0: Escolta'm una cosa, avui parlarem d'una cosa que precisament al veure't aquí davant dels micròfons em fa pensar, i jo anava a dir-te, ostres, fa 4 dies, tanco els ulls i et veig aquí, ara fa un mes
1: i escaig.
0: I ja estàs aquí.
1: És que el temps passa a vegades molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: I a vegades passa molt lent.
0: Déu-n'hi-do. I avui, a més, tens un rellotge de sorra. Tu, que ets un home també tecnològic, perquè ho ets, i perquè entens també de tecnologia, i avui ens has portat el temps més analògic que mai pugui tindre algú.
1: És l'únic temps que funciona, sí, amb una energia que utilitzem poc, que utilitza l'energia de la gravetat.
0: De la gravetat, sí senyor.
1: I aquesta no es gasta, no s'ha, sí, de carregar...
0: No.
1: És infinita.
0: I tu ara l'has posat en marxa?
1: Jo l'he posat en marxa perquè avui, com tu deies, toca parlar una miqueta de què és això que diem que és el temps.
0: Doncs escolta'm, fantàstic, ens hi posem ara mateix. Jo, deixa'm dir d'entrada... Si m'ho permets, eh?
1: I tant.
0: No vull donar pistes, però de vegades quan parlem del temps i tenim alguna xerrada... Jo sempre dic, en realitat, eh? No m'expliquis que si propietats, calés, cotxes, no sé què... L'única cosa que tenim realment, perquè quan vam vindre ens ho van donar i ens van dir, compte, que això caduca, és l'única cosa que tindràs, és el temps.
1: Totalment d'acord. És més, ens enganyen a vegades dient,
0: sí,
1: que el temps és or. Val molt més que l'or.
0: Molt més que l'or.
1: Molt més que l'or.
0: Perquè caduca.
1: I no es pot recuperar.
0: I no es pot recuperar.
1: Perquè t'arruïnes amb els calés, sempre hi ha oportunitats.
0: Fixa't com de car és el temps, que hem començat el programa fa 2 minuts i 38 segons i ja forma part del passat.
1: Exactament. I els que tenim aquests minuts que vindran, que és futur, amb no res, tornaran a ser passat.
0: Sí, senyor. Solda, ens hi posem perquè això és molt bèstia, això del temps.
1: I tant.
0: Explica'ns, per bon vols començar?
1: Mira, jo una primera reflexió,
0: sí,
1: així molt en general, és entre Orient i Occident, que
0: val,
1: sembla que tenim concepcions una miqueta diferents, no? Ara parlo
0: val
1: a l'engròs, eh?
0: Sí.
1: És, a Occident sempre pensem en el temps com si fos una línia recta, una fletxa,
0: sí,
1: que ens suposarà...
0: Una direcció.
1: Una direcció,
0: sí,
1: però aquesta direcció dona cap ensada, podem anar cap endavant o podem tornar cap enrere.
0: Ja.
1: Té sentit.
0: Bueno,
1: en canvi, sí, a Orient som més tendents a pensar que el temps és sempre cíclic, circular,
0: val,
1: que es va repetint. Per tant, els viatges en el temps aquí no tindrien gaire sentit.
0: Ja t'entenc.
1: Això són les...
0: Això per anar escalfant motors.
1: Això és les grans idees, no, per dir d'una manera.
0: Molt bé. Sí, entre l'Occident i l'Orient, que al final forma part, aquesta manera de pensar, també d'una manera de viure.
1: I
0: una manera d'entendre el que t'envolta, el mateix univers, ja no la Terra.
1: La vida, l'univers, exactament.
0: Molt bé.
1: Ens dona idees de com podem moure'ns en aquest món i les perspectives,
0: sí, sí,
1: que tenim en el temps.
0: Correcte. Molt bé, suposo que aquí hi ha la part més objectiva i més subjectiva, perquè cadascú percep el temps de la seva manera. Allò que diem, aquí de broma ho diem moltes vegades, quan hi ha una conversa molt interessant, com és el cas amb l'Humbert, diem, hi ha una llei física que diu, com més bé tu passes, més ràpid passa el temps.
1: Exactament, això és la percepció subjectiva.
0: Clar, ara,
1: del temps.
0: Això és subjectiu.
1: Completament.
0: Perquè una pobra persona que s'hagi trencat el braç i estigui esperant l'ambulància, Déu no ho vulgui, és un exemple, aquí al carrer algú ensopegat i té la cama o el braç trencat, està esperant l'ambulància, resulta que l'ambulància triga o no triga, però per ell aquells 5 minuts són eterns.
1: Mira, gran concepte, eternitat.
0: Eternitat, molt bé.
1: Que és això, són 3 minuts que es fan eterns.
0: Sí.
1: Però clar, L'eternitat forma part de les concepcions religioses del temps. Clar,
0: però aquestes paradoxes, pregunto per anar fotent llenya al foc, Humbert, i
1: vinga.
0: Tu ja saps que aquí som així. Aquestes paradoxes, Humbert, els filòsofs, us trobeu que sovint piqueu amb la ciència.
1: Sí, exactament.
0: Tanmateix, de vegades la ciència us dona la raó perquè no arriba, i on no arriba la ciència ho ha d'explicar la filosofia.
1: Exactament, i de fet estem en un dels conceptes que encara podem dir que uneix, no?, o enusa humanitats i ciència.
0: Molt bé.
1: És un concepte que, aparentment, la ciència se l'ha apropiat, no?, aquest temps que tots medim i cronometrem i mesurem.
0: Les dimensions.
1: Les dimensions, no?, que diu... Sí. És el temps controlable, però això està junt amb un altre tipus de temps, que és el que tu apuntaves, aquest temps subjectiu, que nosaltres el percebem a vegades com molt ràpid, molt a poc, en funció de com estem. Ja dic, és un concepte encara que pot servir per unir humanitats i ciències.
0: Molt bèstia tot això. No ho sé, t'ho dic perquè sovint ens regales també fragments, cites, dites, frases d'aquelles que potents d'alguns filòsofs i pensadors sobre el temps.
1: He fet un petit recull, no?, de quatre o cinc cites que també ens donen una idea d'aquestes diferents concepcions del temps.
0: Sí, i de les escoles de pensament.
1: I clar, de les escoles, aquí
0: molt
1: està.
0: Bé. Per exemple, va.
1: Mira, una de les primeres que té unes característiques així més metafísiques, clar, més així teològiques, no?, que és el temps és la imatge mòbil de l'eternitat.
0: Uau.
1: Molt poètica, molt maca, platònica.
0: Platoniana.
1: Platoniana, no?, que és, ell diu que, bueno, sí, les idees viuen a la eternitat i nosaltres, pues, com som una còpia, vivim en un temps que és més mesurable, no? Però encara estem en un discurs molt metafísic. No?
0: Molt bé. Sí, no, totalment.
1: El que és interessant és el que fa Aristòtil.
0: A veure,
1: què diu? Aristòtil es carrega els déus, com sabem, els grecs tenien un déu que era Cronos.
0: Sí, exacte.
1: Era una deïtat.
0: Aquí ve el cronògraf.
1: Cronòmetre, el cronon,
0: Bueno,
1: Cronos, molts conceptes, no? I Aristòtil li treu tota aquesta cosa d'una persona, no? I ell acaba dient que el temps és el nombre del moviment segons l'abans i el després.
0: Carai, que matemàtic.
1: És la primera definició objectiva que té en compte...
0: I materialista.
1: Materialista i mesurable del temps.
0: Sí, exacte.
1: Ell se'n dona compte... De fet, deixa'm dir... Saps com li deien els rellotges als grecs? Clepsidres.
0: Clepsidres.
1: Ladrones de agua.
0: Clar, clep de cleptomania.
1: Aquí està.
0: Lladres.
1: I cleps hidra, que hidra és aigua. Sí. Sabem que els rellotges grecs eren d'aigua.
0: Hosti, clar.
1: Que hi ha,
0: clar,
1: en comptes de caure sorra,
0: sí,
1: que hi ha gotes. I eren uns lladres.
0: Lladres de què? D'aigua. Sí,
1: d'aigua,
0: sí,
1: en aquest cas del temps. Que això també més endavant, clar, podrem pensar qui són...
0: Home, el temps al final seria el lladre de la vida.
1: Seria el lladre...
0: Que et va robant dies d'existència.
1: Sí, però jo diria, hi ha alguns lladres del temps que són més actuals.
0: Segur, segur.
1: Que et roben el temps.
0: Segur. Molt bé. Què més?
1: Mira...
0: Més exemples.
1: Més exemples. I aquest ja ens porta, tot i que és de Sant Agustí, que estem parlant de fa uns quants segles,
0: sí,
1: ens dona una resposta a aquesta reflexió que fem tots, no?, que és el passat no existeix... El futur no ha arribat, el present se'ns escapa, i ens tendim sempre a dir, hòstia, és que el temps no existeix, no?
0: Clar.
1: És una mica una vivència paradoxal.
0: Clar.
1: I Sant Agustí, que diu, ostres, si a mi no em preguntes què és el temps, jo ho sé,
0: sí,
1: ara, si tinc que explicar-ho, no sé què és.
0: Ja no sé què és.
1: I això ens trobem...
0: Clar, però aquella manera de fer de Sant Agustí que saviesa amagada amb l'humilitat.
1: Totalment. Totalment.
0: M'entens què vull dir? El papa Lleó XIV és de l'ordre dels agustins.
1: Sí.
0: I és matemàtic.
1: I és matemàtic.
0: De formació és matemàtic.
1: Imagina't.
0: A part de teòleg. Per tant, no?
1: Sí, bueno...
0: Ens fa sospitar...
1: Hi ha certa connexió.
0: Hi
1: ha molta connexió...
0: Sí, senyor.
1: Lògica, matemàtica, metafísica...
0: Però amb un punt espiritual, també.
1: Bueno, és que aquí, el que dèiem, la ciència a vegades topen conceptes que necessàriament la porten a parlar amb altres formes del pensament.
0: Que fort, que xulo.
1: Sí,
0: que xulo tot plegat. Què més?
1: Mira, jo de Sant Agustí et diria que ell va resoldre aquesta paradoxa fent apel·lant, no, a la que és la nostra consciència. Ves? Diu, nosaltres tenim passat perquè tenim memòria, tenim present perquè tenim atenció, som capaços d'estar atents, i tenim futur perquè tenim expectativa, perquè tenim projecció. Clar. I ens deia, el temps és algo. No sabem què és, però és algo.
0: És alguna cosa.
1: Alguna cosa que ens passa.
0: Però no acabem d'entendre...
1: Mira, me'n vaig a l'altra part. Vaig a la part científica.
0: Val.
1: Tu saps que els científics sempre estan buscant partícules, àtoms...
0: Sí, home, clar, molt empírics, ells.
1: Empírics, no?
0: Sí.
1: Tothom coneix la gravetat. Avui dèiem que el nostre rellotge funciona amb la gravetat.
0: Sí.
1: No sabem com funciona la gravetat.
0: Ja.
1: Busquen, no? Com aquell senyor que deia, diuen que hi ha una partícula que és el gravitón, que se suposa que seria el responsable de transportar la força de la gravetat.
0: Clar, és que...
1: Si aquest ja no el coneixem, imagina't els que postulen el cronó, que seria la partícula responsable del temps.
0: Sí, senyor.
1: Això ja és ciència metafísica, ciència altament especulativa.
0: Però probablement molt ben lligat tot plegat, perquè si no estigués lligat al tema temps-gravetat, ni existiríem.
1: Exactament.
0: No hi seríem aquí.
1: Exactament. És el que ens permet fer preguntes, encara.
0: Per tant, són cosins germans, la gravetat i el temps, en certa manera, o s'entenen molt bé?
1: Bueno, diuen que la força de la gravetat acaba poguent distorsionar el que és la percepció del temps.
0: Són bons socis, com a mínim.
1: Totalment.
0: Treballen plenes.
1: Gravetat, espai, temps, hi ha algú que els anusa.
0: Molt bé. No ho sé, algun pensament més? O...
1: Home, mira, deixa'm citar Nietzsche,
0: que
1: es fa una miqueta ressò d'aquesta idea oriental que abans deia, que diu, tota veritat és corba i el temps mateix és un cercle.
0: Clar.
1: Ell parla de l'etern retorn, de dir, en aquesta vida no hi ha res nou. No? Tots són cicles, tots són repeticions... I quan mirem, a vegades, des del punt de vista històric, mirem el passat, moltes vegades ens trobem tot allò que anem repetint d'errors.
0: Sí. Fixa't que en aquesta temàtica que avui toquem del temps a la filosofia, fixa't que tenim dues opcions. O ho fem molt fàcil, nosaltres mateixos, no? És un pensament, Ho fem fàcil i més o menys ens en sortim, o ho compliquem. Si ho compliquem, ens trobem perduts, perquè ens adonem que si existissin els déus aquests grecs i romans i tot això, i en realitat un d'ells seria el temps, i l'altre seria la gravetat, i l'altre seria el pensament, i l'altre... Perquè els anomeno déus perquè dius, és que són... Si t'hi vols complicar la vida, inaccessibles.
1: Totalment.
0: Al final és inaccessible.
1: Totalment. Bueno, això és el que feien els grecs.
0: I això ens fa humans.
1: Fenòmens que no sabem explicar, els acabem convertint en deïtats.
0: Molt bé.
1: I una deïtat que no hem sabut encara treballar o tenir-la una miqueta mastegada és el propi temps, no? Que se'ns escapa.
0: Fantàstic. Molt bé.
1: I quan més volem parlar, més se'ns escapa.
0: Segur. Molt bé, aquesta repetició inexorable, que deia en Nietzsche. Molt bé, què més? Perquè hi ha usos temàtics en tot plegat, ciència, filosofia, allò que dèiem. Quan parlem de la memòria, per exemple, oi que és un tema que tu volies també tocar?
1: Bueno, memòria, fa referència al passat...
0: Clar, fa referència al passat. Si mires pel retrovisor, estàs mirant enrere.
1: De fet, ens diuen que quan nosaltres estem mirant el cel per la nit, estem veient el passat.
0: Correcte.
1: Que també és una de les grans paradoxes, no? Que dius, allò que estic mirant potser ja no existeix.
0: Moltes vegades aquells llumets que veiem ja no hi són, però... La velocitat de la llum és la que és i quan ens arriba aquí potser ja fa 50.000 anys que ja no existeix aquella estrella.
1: 50.000 milions d'anys que allò
0: per
1: ha deixat d'existir, però la seva llum està viatjant i encara quan mirem, que també a vegades penses, mirau ara que ve estiu i que apeteix sortir per la nit a una platja i mirar els estels, allò que estem mirant fa milions d'anys que està viatjant i impacta la nostra retina com si fos algo normal que no li donem
0: més, per tant, més antic. Estem mirant una enorme màquina del temps.
1: Sí.
0: Estem fent un viatge al passat.
1: Totalment.
0: Sí, sí.
1: Això t'ho compro, Amadeu. És un viatge... O sigui, mirar el cel per la nit és viatge al passat.
0: Brutal, brutal. Però llavors ja el futur...
1: Que
0: sembla l'antagonista de tot plegat, sembla el més difícil. Si hi ha el passat, també hi ha el futur. Però resulta que el futur que no existeix, potser des del punt de vista filosòfic, existeix més del que ens pensem.
1: Bueno, aquí hi ha la gran tensió entre no? aquells que creuen que tot està determinat, clar, que tenim un destí que està escrit i del qual no podem fugir, que això també és una idea molt grega, no?, de dir,
0: correcte,
1: tens un futur i facis el que facis, acabaràs...
0: Aniràs a espetagallar.
1: A espetagallar.
0: Sí, sí, sí.
1: O els altres, que és, no, tenim un futur que està obert i que nosaltres, dia a dia, amb les nostres decisions, amb el nostre caminar quotidià, ens anem encaminant o anem modulant aquest futur, no? A vegades, clar, hi ha gent que està molt convençuda d'algú i no li surt.
0: No, no, està clar.
1: I dius,
0: clar,
1: no, doncs no tocava.
0: Bueno, existeix el futur o no existeix? Perquè, esclar, a quins hi podríem fotre mal, però podríem dir... No, és que... Ja ho saps tu, que hi ha alguna corrent també que diu... No, no, aquí l'única cosa que existeix és el present. Això és l'única realitat. I dius, escolti, jo sóc present? Sí. Vol dir que jo no sóc el futur del passat?
1: Bueno, aquí està, és que hi ha un discurs...
0: Ja m'entens.
1: Sí, sí, hi ha el discurs
0: de... És dur, això.
1: Viure el present, viure el moment, no? El carpe diem, no? Anem a disfrutar, que dius, està molt bé, però aquest present, que és un present que és un instant, és un present allargat, que agafa una mica de passat i una mica de futur, que aquests discursos
0: però
1: a vegades...
0: Però si jo l'única cosa que estic fent amb el meu present és donar-li lògica al passat...
1: I perspectiva de futur.
0: No? I perspectiva de futur.
1: I perspectiva de futur. De fet, el present no deixa de ser aquell punt,
0: clar,
1: inextens,
0: clar,
1: o intemporal, on present i on passat i futur s'acaben anusant, que som nosaltres mateixos amb la nostra vida.
0: Jo sempre deia allò de si tu coneixes el passat, pots començar a gestionar el present i pots començar a sospitar quin serà el futur.
1: Tal qual, tal qual. Tot i que és difícil,
0: sí,
1: predir el futur.
0: Jo
1: tenia una senyora molt gran que deia,
0: sí,
1: el demà ningú l'ha vist.
0: Sí, senyor.
1: I era una reflexió d'una senyora gran que deia,
0: sí, senyor,
1: no sabia filosofia, no sabia ciència, però de la vida en sabia molt.
0: Però fixa-t'hi que el present sí que et permet veure el passat. I algú dirà, home, això és molt fàcil, ja ho sabem. Sí, però torno a insistir, si és que nosaltres som el futur del passat.
1: Clar, clar, clar. I pensa que, igual que el futur, nosaltres podem fer hipòtesis de lo que pot passar, el passat, a vegades el reinterpretem.
0: Clar.
1: I un fet, no?, o algo que ens ha passat en un primer moment, no sé, pot ser una desgràcia, una enfermetat, ho hem viscut molt malament, però passat el temps, li podem donar la volta. I reinterpretem aquells, clar, moments desagradables o amb cert infortuni com algo positiu, com algo que et va fer veure...
0: Sí.
1: Que la vida és una altra cosa, que el futur, sí, ha de ser una altra cosa.
0: Clar, clar. Bé, escolta'm, i les percepcions de tot plegat?
1: Mira, ara que dius de les percepcions, a grosso modo també,
0: sí, sí,
1: diguem que hi ha tres teories, no? Igual que passa amb la física, que busquen la teoria unificada de les forces, no?
0: Sí.
1: Això de les forces, la gravetat, l'electromagnètica, la nuclear dèbil, forces, que intenten unificar-les, amb el temps es passa algo semblant, que de fet ja ho hem dit una miqueta, que és la teoria física,
0: sí,
1: no?, o objectiva del temps, no?, del temps mesurable, la teoria subjectiva, no?, aquesta percepció personal que tenim del temps, i la part més teològica o metafísica, no? Són tres concepcions del temps que conviuen, però no hem sabut encara unificar, no? I ara ens les tenim que manegar una miqueta cada una en certs moments.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, clar. I això ens pot complicar la vida o fins i tot, jo et diria, facilitar-la, facilitar la nostra vida, si ho sabem gestionar i si ho sabem entendre.
1: I tant.
0: No
1: i
0: sé
1: tant.
0: Com dir-ho.
1: És que ens les hem de veure amb el,
0: clar,
1: temps. Ens les hem de veure, vulguem,
0: clar,
1: o no. Quan ets jove, el temps sembla que no passi.
0: Ara!
1: I disfrutes.
0: Quantes vegades s'ha dit allò de l'estiu no s'acabava mai?
1: on no hi ha rellotges a l'estiu, sí. No? Que dius, això és molt
0: quan
1: maco.
0: Quan érem jovenets, quan érem petitons, sí, sí. Jugàvem amb la canalla. I
1: en no aquell passat que recordem.
0: Sí, sí. I que al final no deixa de ser aquell capítol d'aquell jo de jovenet.
1: De jovenet, que el mantenim com a present, clar, perquè si fem memòria i el portem en el record i l'aboquem, l'estem revivint, entre cometes. No, sí, sí. No ha marxat aquell jovenet, sí, sí. No, que estava a la platja mirant els estels.
0: Clar, clar, clar.
1: Però és una reinterpretació d'aquest passat que tots hem tingut.
0: Déu-n'hi-do.
1: I que quan ha passat el temps, cada cop ets més conscient.
0: No? Però ara em feies pensar, que de vegades tot passa molt ràpid, de vegades no, el temps social, que és un dels punts que tu tens com a clau de tot plegat.
1: Temps social, que és aquest temps que ens marca la nostra cultura, la nostra pròpia història, no? Ja dic, ja no tan personal, sinó el nostre ritme de treball, ritme de la família, ritme d'amics, que sembla...
0: El temps de producció.
1: Ui, aquest fa una mica de por, eh? Això...
0: Compte, que el bo no és el que treballa molt, sinó que el que treballa durant el temps que treballa és productiu de veritat.
1: Mira, fa poc vaig llegir un article, mira, no ho tenia preparat.
0: No, jo he improvisat,
1: que era del Bill Gates, que deia que per resoldre un problema difícil volia una persona que fos un vago.
0: Clar, ja t'entenc.
1: Perquè diu, el vago buscarà el camí més ràpid...
0: més funcional, més eficaç.
1: Més funcional per solucionar-hi.
0: Sí, totalment.
1: I hòstia, quedes així, dius, no és que siguin vagos, sinó volen aprofitar bé el temps.
0: Clar.
1: Que això a vegades és una trampa, eh?
0: Sí, s'ha de tindre molt de talent, eh? Per no pencar i sortir endavant.
1: I que surti la feina, sí.
0: molt bé. Escolta'm, les xarxes socials són un lladregot?
1: Totalment,
0: temps.
1: De temps. Això que diuen de l'escroll infinito, això, sobretot per la joventut, per la gent jove, adolescent, és un perill. Bueno, t'ho imagina't, algú amb una pantalla, amb el dit, anar donant cops,
0: i vinga
1: a passar coses, i vinga a passar coses. Fixa't que els vídeos cada cop duren menys.
0: Clar.
1: Són bravíssims, que és de consum... com de Kleenex, no? Sí, és d'usar i tirar, usar i tirar.
0: Sí.
1: I això, bueno,
0: però
1: dona que pensar.
0: Fixa't en una cosa que al final li trobarem la lògica a moltes coses que diem, que tu has explicat aquí davant d'aquest micròfon. Moltes aplicacions avui en dia, cada cop trobes més aplicacions de jocs gratuïtes. Abans no. Ara cada cop som més, en trobes més de gratuïtes. Per què? Home, perquè hi ha publicitat. I dius, hosti, i aquesta gent en surt guanyant. Només pel fet de que jo m'acabaria passant publicitat, per suposat que sí, però estàs pagant més calés dels que tu mai t'has imaginat i més dels que has pagat fins al dia d'avui. Tornem un altre cop, perquè estàs donant el teu temps. Això és el que val més calés.
1: La teva atenció, hi ha un concepte que és l'economia de l'atenció.
0: Clar, i el temps, és el teu temps, és l'única cosa que tens.
1: És que captar l'atenció d'una persona 10 segons, per alguns, és molts diners.
0: Per tant, estàs pagant molts calés a aquestes plataformes.
1: Estàs
0: donant, vas canviant per una tonteria molta cosa. Estàs sent més generós tu que ells.
1: Estàs donant part de la teva vida.
0: Ara t'escolto.
1: A canvi d'una satisfacció, podem dir, que s'esbrava ràpid.
0: Estàs retallant la teva vida, Lisa. Estàs regalant bocinets, que dèiem, de la teva
1: bocinets,
0: vida. Vinga, vaig regalant bocinets. Hosti, com de generós ets i ni ho saps.
1: Pues sí.
0: Amb aquesta gent, vull dir.
1: Sí, la gent tindria que ser conscient del que val el temps de la seva vida.
0: Escolta, malauradament, estem esgotant
1: el temps
0: i tu també ens volies parlar del World Capital of Times Policies, que Sant Boi de Llobregat el 2026 es va convertir en un esdeveniment brutal del tema de la gestió del temps. Jo crec que és quasi impossible que puguem tocar-ho,
1: però si vols
0: és...
1: una pindureta.
0: Sí, però faré una proposta, també. Val. Digues.
1: Va ser molt curiós, no?, preparant el programa, no?, sobre el temps, trobar-me que Sant Boi havia esdevingut ciutat de les polítiques del temps a nivell mundial.
0: Sí, senyor.
1: Només dos conceptes.
0: Va.
1: Un és el de la ciutat dels 15 minuts.
0: Sí,
1: no?,
0: senyor.
1: És poder-te moure a la teva ciutat
0: qualsevol
1: i tenir lloc. Accés als serveis en 15 minuts,
0: sí,
1: que tornem una altra vegada a les ciutats de mida humana.
0: Clar que sí.
1: I l'altre seria el concepte de pobresa temporal. O sigui, persones treballadores, que perquè tenen que treballar, perden temps d'oci, de família, i això cada cop a les grans ciutats orientals, occidentals, es fa més visible. Tenir temps de gaudi, temps de lleure, comença a ser un luxe.
0: És qualitat de vida.
1: És qualitat de vida.
0: I cada cop és més car, també.
1: Molt.
0: Des del punt de vista no només econòmic, eh? La marca del temps, la trajectòria de pionera, que ja ve de lluny de tot plegat, crec que hem d'estar orgullosos.
1: Molt orgullosos.
0: D'aquest Fòrum Econòmic de Sant Boi, el temps i les empreses, també. I la proposta que anava a fer és, sisplau, més endavant ho podem recuperar,
1: i tant,
0: en podem parlar, si tu vols, des d'un altre àmbit filosòfic, però que al final ens serveixi pel mateix, per entendre el tema del temps i la gestió.
1: Pues estarem atents a aquests esdeveniments que hi ha a Sant Boi i recuperem alguna reflexió posterior.
0: I al setembre, quan tornem amb la nova temporada, ja he d'explicar que vindràs i ens explicaràs què té que veure l'ètica o on entra l'ètica dintre de la IA, de la intel·ligència artificial.
1: Tema espectacular, perquè aquí ens tenen una mica enganyats.
0: Sí.
1: Perquè jo crec que la qüestió és molt més complexa.
0: Bueno, nosaltres ho llancem i que sàpiga la gent que l'Humbert vindrà amb els bocinets de filosofia.
1: Una recomanació.
0: Sí.
1: Una exposició que hi ha a la Ciutadella sobre el temps.
0: Molt bé. Fantàstic.
1: La invenció del temps.
0: Ui.
1: Felicitar els comissaris i els organitzadors, perquè arriscar-se amb una exposició del temps realment té mèrit.
0: Escolta,
1: i és molt recomanable.
0: Val molt i molt la pena, prenem nota, clar que sí. Avui l'Humbert Ruiz ens ha parlat del temps, i el temps, malauradament, també se'ns esgota quan és tan interessant. Esperem tindre més temps més endavant. Gràcies.
1: Passarem el temps de vacances i ens tornem a veure al setembre.
0: Bon estiu, Humbert.
1: Amadeu, moltes gràcies.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La República Santboiana.
4: Amb l'Amadeu Alemany.
0: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de ràdio.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni. Són els podcasters. Avui amb una pregunta molt clara: mar o muntanya? Presentem els podcasters que avui ens acompanyen. Felipe, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Estefania, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: José, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Sònia, bon dia.
4: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Què tal, David? Benvingut.
5: Bon dia.
0: Doncs ara de seguida ens hi posem amb aquest tema, mar o muntanya. David, sempre pregunto doncs, si hi ha hagut quòrum, si de seguida vau estar d'acord, si és un tema que ja portàveu potser treballat fa temps i vam dir, doncs un dia parlarem de mar o muntanya.
5: No, bueno, això sempre és esporàdic, però últimament queda molt ràpid.
0: Sí,
5: sí,
0: ràpid.
5: La decisió va ràpida, pim, pim.
0: Molt bé, doncs vinga.
5: Sí. Aquest tema sí que el va decidir el José.
0: Ah, sí, José, per què mar o muntanya, per què?
6: Bueno, creo que es un tema controvertido porque hay mucha gente que prefiere la montaña o la playa y al final siempre está la duda en el ocio, pues donde se hace más.
0: És veritat, a vegades sí que hi ha una miqueta de discussió, sí, sí, polèmica, no? Bé, on anem, al mar o la muntanya? O què ens agrada més, no?
5: Al
0: mar o la muntanya. Doncs haurem de fer la introducció d'aquest tema, mar o muntanya, i per això, doncs, musicalment també ens hem d'ambientar. I avui heu escollit aquesta cançó.

0: Que deia el Felip i lo del peix aranya, déu-n'hi-do, eh? On va ser això? On va ser? En quina platja?
1: A Gavà.
0: A Gavà va ser, aquí al costat. El peix aranya, va ser molt dolorós, dius.
1: Molt, molt.
0: Mare meva. Bé, esperarem a l'os que no vingui, no?

0: Tot això, Sònia, ho aconsegueixes? Totes aquestes variables les aconsegueixes en alguna platja? Sí que hi haurà, no?
1: A vegades sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí. Una platja... cala o...
0: Sí, eh?

0: Doncs som-hi, David. Mar o muntanya?
1: A veure si desempato, perquè jo estic veient que més o menys...
0: Sí, està repartida, la cosa.
1: Sí. Més o menys... Pues jo he de dir que jo estic molt lligat a la platja. Jo sóc d'aquells que des de molt petit, molt petit, jo ja agafava, mira, més o menys per aquestes èpoques, si quan acaba Sant Joan, jo ja m'anava a la platja i estava ja 3 mesos allà a l'estiu. Bueno, a l'estiu, que, bueno, estava a la platja ja amb... Sí, hasta setembre, hasta que començava
0: el col·le. A la platja
1: va?
0: D'on?
1: Jo anava, bueno, jo sempre anava a Cunit.
0: A Cunit.
1: Sí, mm-hmm. Allà va molta gent. Allà els meus pares van a comprar l'apartament i allà... Me recordo que anava el meu avi agafava, feia l'esforç, el pobret, i anava amb el meu germà i allà em quedava allà sempre. Però sí que és veritat que des de que vaig complint anys, la cosa va canviant. El calor ja no la suporto tant. I m'agrada també la muntanya. M'agrada sobretot anar al Vall d'Aran, que està molt tranquil allà. I... també em crida l'atenció a la muntanya, a la tranquil·litat, però sí que és veritat que jo la platja és... jo anar passejant per la... i inclús a l'hivern, també anar passejant i escoltar les oles, l'olor de la platja, assentar-se en un espigó i veure com el sol se va, això m'encanta a mi. Jo... ho sento, però jo soc de platja.
0: Molt bé, està clar.
1: Sí, bueno, ja he passat moltes coses, clar, em tenen molts records, bueno, pues això, als estius, al passar-nos tot allà, pues, la nòvia, la primera nòvia d'adolescent, i bueno, tot el que repercuta això de l'estiu.
0: Mm. Et quedes amb la platja, doncs, no?
1: Jo soc de platja.
0: Molt bé.
1: I la meva cançó, pues, és la d'Armageddon. En anglès no ho dic perquè no ho sé. D'Aerosmith, que m'encanta.

0: No la trauríem, la cançó, ja, oi que no? No la trauríem, perquè és una meravella. Sí, sí. Però hem de fer les efemèrides i ho fem habitualment amb la sintonia dels podcasters.
1: Ja, però... Digues. Què prefieres, Mare
0: Montaña? Ah, jo tinc... deixa la cançó aquesta. Jo tinc molt clar. A primera hora jo sóc de les matineres, a primera hora a la platja, però jo a les 10 estic allà i a les 11 me'n vaig. Sí, jo, jo a primera hora. Ah, quan ve la gent jo marxo, eh? Jo sóc així, eh? Jo marxo, jo vaig equipada amb la meva cadira, el meu parasol, sí, per una horeta, en remullo i me'n vaig. Ja. Me'n vaig. I aleshores me'n vaig a la muntanya.
1: Entès?
0: Jo tinc un còctel, però jo a primera hora, jo a les 10 i a les 11 me'n vaig. No m'agrada el sol, no prenc el sol, no m'agrada.
2: A mi m'agrada més per la tarda.
0: Per la tarda.
2: Jo a la tarda també, quan ja la gent també es comença a recollir,
0: llavors
2: a mi m'agrada arribar.
0: No. Bé, doncs, i a l'Albert?
3: Platja també.
0: Platja també? Bueno, però ara tu a les 12, no? Del migdia?
3: A qualsevol hora.
0: Bé, doncs ja està, ja ho sabeu, eh?
1: Molt bé. Sí, sí.

0: Doncs som-hi, anem amb les efemèrides i marxem a primer lloc a l'any 1966.
1: Entra en vigor la nova llei de premsa.
0: 1976.
2: La banda de Rolling Stones ofreció su primer concierto en España, en Barcelona.
0: 1992.
3: Últimos preparativos para la Exposición Universal de Sevilla, 1992, y los Juegos Olímpicos.
0: 1999.
4: Pues España es prepara para la arribada del euro.
0: 2000.
5: España entra plenamente en la era digital.
0: 2005.
1: España aprueba el matrimonio igualitario.
0: 2014.
2: Abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI.
0: 2. Doncs arribem al final d'aquest espai amb els podcasters, aquest espai mensual des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Meni. Els podcasters avui ens han fet escollir entre mar o muntanya. I ens han acompanyat el Felipe. Moltes gràcies, Felipe.
3: De res.
0: La Estefania, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El José, gràcies, José.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I la Sònia, gràcies, Sònia.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al monitor d'aquest grup, el David Pastor. David, ja preparant, preparant el que serà l'últim programa d'aquesta temporada,
4: d'aquesta,
0: no?
4: D'aquesta temporada.
0: Sí, que
4: jo crec que portarà molta música.
0: Ah, també? Escolta, que això va començar d'una manera així. Crec que va ser per Nadal, no, va ser per ara, va ser per l'estiu.
4: Per l'estiu, per l'estiu. Jo crec que ja fa 2 anys ja.
0: Sí, 2 o 3 anys, 2 anys.
4: Sí, 2 anys ja.
0: Vam començar així, com una anècdota, i mira, això ho hem anat fidelitzant, que està bé, no?
4: Anem a aguantar. Sí, cada vegada ens agrada més això de la música. I sí, aprofitem sempre per ficar la nostra música.
0: D'acord, per tant, ja l'esteu preparant, no?
4: Ja estem allà.
0: L'últim programa d'aquesta temporada dels podcasters.
4: Estem a tope ja. Ja amb ganes de que arribi el dia.
0: Fantàstic. Doncs sempre triem una cançó per al comiat que no sigui la presenta avui. Qui?
1: Jo
0: Estefania?
1: També.
0: Doncs vinga, Estefania, què? Quina cançó heu preparat?
1: Pues El Chiringuito, de Jordi Dan, porque es que esta canción es muy veraniega, ¿no?
0: Es playera, ¿no? Sí. Més que montañera, no sería playera, es playera, ¿no?
4: Playera.
1: Bueno, aceptamos, sí, la aceptamos.
0: Sí, sí, claro. El Chiringuito. Doncs així, amb el Chiringuito i en Jordi Dan, us diem que moltíssimes gràcies, com sempre, amb els podcasters Aliats de Ràdio, i que us esperem el proper mes de juliol, quan ja tancarem aquesta temporada. Gràcies, que vagi molt bé, molta feina, teniu hora de preparació.
4: Sí, sí.
0: Que vagi bé.
4: Vinga. Adéu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere del saurís i d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que arregla les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer, jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, Jordi?
3: Va. Ep.
1: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat aquesta hora.
3: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: No, antena és un receptor. Ah, no sé, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu... No és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb empreses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i vull trobar l'aigua. I ara sé tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, perquè més endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no? Diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta, a mi em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
3: Sí, exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. L'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: sempre
1: més barata.
3: És la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira... T'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques. M'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores...
1: Sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil. Tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota que de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y però que no està buscant aigua. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Sí, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de sí. Vaig fixar-me amb els dits que no, sí, sí, no, sí, que sí, no es mogués, clar, sí, deu sí, tenir sí, un truc molt ben elaborat també aquell senyor, no?
3: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. Uh-huh. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Uh-huh. Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
1: Res
3: però geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Uh-huh. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
1: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, Jordi... Sí, sí, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
1: Doncs fem una cosa. Sí. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant el d'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem.
3: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. Uh-huh. I ara em diran, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, aquesta les energies que tu deies, no?
3: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Bueno, doncs
3: vale, per posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat.
1: Clar.
3: Doncs,
1: si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
1: Una misèria, no?
3: És tan misèria, sí, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí, sí, sí, sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme.
1: Ah,
3: i fins i tot calor, podria arribar a dir. Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta, es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica, és a dir, no hi ha un controliment.
1: Perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic,
3: pràcticament. Sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra que corre
1: filó,
3: tant,
1: si
3: aquest filó, no, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. Uh-huh. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram, és quina dir, cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare imagina't. Déu, clar. Sí.
3: Per posar un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Imagina't.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa i que hi ha l'aigua que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no?
3: Mira,
1: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, mira, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors als geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure...

0: és un, diguem que un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí, sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi.
0: Sí.
1: Avorridor, però bueno, en fi.
0: Va, digues. I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i em sembla avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels sauris perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
0: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també està admirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
0: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno. Un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se en una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això dels sauris i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que, bueno, van agafar unes quantes desenes de sauris alemanys, perquè, spoiler, n'hi ha moltíssims sauris a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
0: Sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
2: La Societat Parapsicològica?
0: Sí.
2: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
0: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, però clar, bueno.
1: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat desmuntar aquest tipus de mites, i de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Sí. Disculpa, Albert, digues.
0: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, sí, escolta, la Societat Parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un, vull dir, no sé, gent poc seriosa. Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
1: I estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuí,
0: sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara avui en dia quan seria, suposo que bastanta més pasta.
1: 250.000 euros,
0: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
1: mira.
0: Munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
0: Sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
1: A veure, cap on ens porta tot això?
0: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan

0: servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció, i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Sí, el senyor...
1: 500 saurís en un lloc... A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
0: Sí, sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
0: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
0: mentre
1: això
0: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils
1: i uns senyors allà anar cobrant
0: amb una mena d'alberg ple de saurís que els anava fent passar. Va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner i li feia dir, escolta, on és l'aigua, i el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada Saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex,
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho, i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, i és una cosa doncs aleatòria, no?
0: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar. O sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys tio, s'ho va treballar.
0: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
0: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet de la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mirava ràpid
0: el mestre. Sí, bueno, queda 500, els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funcionen.
0: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. Sí, de 500.
0: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna cosa.
0: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
0: no? Sí.
1: Anem al tema.
0: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres,
0: però llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
0: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè sí,
1: i es va enfadar
0: la frase d'Enright en el seu article de rèplica dient això és un fallo però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, empleats els fons públics en realitat.
0: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi.
1: Cosa... O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
0: No, ell anava per la línia de gràcies sí, no? per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori des que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Bueno, que segurament aquest sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí també, sí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
2: I tant.
1: Digues,
2: a veure, doncs, què fan? Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: A part dels aquífers, les vetes d'aigua aquelles que deien, vetes entrecomillades,
1: Sí.
2: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Això, sí. Tresors, Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital... Poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve al cap?
2: Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí, alguna vegada.
2: En diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, es necessita parlar, però es barreja tot una mica,
2: Sí. Capaços de dir-te, que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, saber, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí, és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí, és com una cosa molt...
2: Que està,
1: tu ho has dit, eh?
2: I que està respectat.
1: Territori. Sí,
2: sí, sí, sí, és molt del territori, exacte. Sí. Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres. Ostres. El Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
2: Atenció, eh? Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau! Impressionant,
1: Déu-n'hi-do.
2: Eh? Home, realment, recordo, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El saurí era un saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja davant seu, va fer anar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Van forar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'online, no
2: va...
1: eh?
2: Sí, sí, sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
2: Estava salada. Fica. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí, sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat està.
1: Ep!
2: Però ostres, i el mapa és públic, no? Eh? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona. Però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no, i estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
1: Ah, amic! Per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el foradessin en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que et vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
2: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida, així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobra i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla
2: un
1: més,
2: mica,
1: no?
2: És un és, però potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada... Perquè sé que a Catalunya hi ha aigua, ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui, has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí, sí, sí.
2: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altre el trobes a 300 i l'altre a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van
0: jo
1: tornar, no van tornar a provar.
0: Quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Betz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí, sí. En fi, no sé, Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió... històrica, recent dels experiments, també perquè Home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
2: exacte,
1: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix el, no? I per sí, tant, sí, doncs, bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha, si la gent que l'ha vist treballar diu, és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto. Clar, clar. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí, sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, bueno, o no tant, ja ho veiem. A veure, perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com a analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi en tens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
0: Bueno, no, s'ha de posar sobre la taula, això.
1: És que...
2: Sí,
1: tota,
2: sí.
1: No tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui us portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Sims Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de... que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que, per tant, estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer... o volia fer allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar, òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, hem dit. No era un boig qualsevol, sinó aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: inventar coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar.
3: Sí. Ell mentre anava allà...
1: Teoritzar.
3: Sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia... Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clip Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: Sí, una mica alguna, estil, no?
3: D'aquest?
1: Sí.
0: Podria... Així... Sí, bueno, només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques,
0: inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
3: Doncs en aquest senyor, no, en aquest senyor bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Clar, bueno. No, perquè el tio, perdona, comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
3: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no, no ho sé. Però bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre no, hi ha no. gent. Sempre hi ha d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius que hi ha un forat a... que allà hi ha un forat que et porta el títol a la Terra, i segurament... Sí.
1: Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que no és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així i ja està, va dir, declaro que és així. Au, ja està, perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió?
3: Però la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè clar, un tal Jeremias N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor, perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
3: els...
1: Tintín, diguem.
3: Pues sí, sí, el Tintín americà, diguem, sí. Sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
3: i...
1: vaja.
3: Clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra, doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquest pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
1: un
3: terra.
1: No?
3: Un predicador, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia, doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum, i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
0: Sí, no té cap falla. Té.
1: Molt lògic, absolutament, sí. És inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
0: Sí.
2: Clar.
3: I...
1: Tot quadra,
3: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patinera.
2: Això m'interessa.
3: Deien que eren respiracions del planeta.
0: Ara
3: la Terra respirava...
0: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
3: Suposo que el Terra...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà expira...
2: Mira.
3: No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. i va dir que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era, no era ciència ni era res, era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us explicaré més endavant. Al final, aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829, i clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
3: que el seu...
1: perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues, digues.
3: No, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè el
1: senyor,
3: aquell boig que tenen allà, ja saber.
1: Ja seria el Pol, sí, sí.
3: Sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès anomenat Jules Verne va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura en un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per algo de crear un llibre.
0: Home, doncs, i amb una meravellosa adaptació de Jan
3: de ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat. Per tant, mira, si va servir per això allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
1: Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamy, el director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogor. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
8: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
8: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
3: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
9: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
0: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
12: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
11: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
14: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
13: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
15: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
13: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
17: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
16: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
0: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canal, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
18: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
19: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
18: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
0: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
21: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
20: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
0: A les comarques de Ponent avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Barut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
23: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan, no quan es produeix una emergència o una incidència, sinó abans.
22: En una altra qüestió, Barraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals

0: que la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
1: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
0: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
1: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
3: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
2: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
1: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
5: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
6: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
4: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
7: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signat el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
8: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com jugar a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
7: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
9: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Cisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Vegenc, vigent campió del títol.
10: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
9: A la Lliga Femenina, l'Espar Girona i el Cadí La Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23.

0: 3 de setembre. Ana Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
1: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
0: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
2: Hi ha encara un apunt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justin Inyaya. L'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028 s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
3: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del festival del No és conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: Davanter brasiler de 29 anys que arriba procedent de l'Arsenal acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogor. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Per això, Paneke no pensa que hi hagi marge per negociar.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
15: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
18: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
19: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
10: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
19: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
10: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
7: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
10: Tot i que el descompte té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
7: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
20: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21% al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
18: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
20: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
21: Notícies en xarxa.
7: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
23: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
22: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
24: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
22: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
7: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
26: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
25: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
7: Són 3:45, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
27: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
28: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
27: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
7: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
1: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
0: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
7: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
3: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
2: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
7: 6 restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
5: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
4: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobarol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
6: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no?, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
4: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
7: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
8: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
11: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir, i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
8: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el campionat de botifarra o el combat de glosa.
7: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Aquaig, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats. Moja Aquaig, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
9: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
10: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
0: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
7: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
13: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
12: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos a Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
14: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
15: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
14: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
16: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
14: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
12: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i a diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
17: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
12: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'Esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades, procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy De León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
7: Gràcies, Toni Gastros, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 101 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola Sergi, què tal?
1: Molt bon dia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès doncs, tirar endavant tot aquest projecte i tenir tot aquest material que tenim avui aquí. I una de les novetats, quan fem Lecturistes, és que també es pot seguir el programa en format videopodcast. Avui som a poc més de 100 quilòmetres dels estudis de Ràdio Sant Boi, que a més, Sergi, sé que ho mesures amb molta precisió.
1: Per l'AP7, eh?
0: Per l'AP7. És exactament els quilòmetres que hem fet. Però digue'ns on som.
1: Doncs som a Tarragona, a la llibreria El Soterrani, al carrer d'August número 50, que és molt a prop de la plaça Imperial Tarraco i encara més a prop del monument als castellers. I a més avui tornem a enregistrar Lecturistes en públic.
0: Exacte, doncs sí, moltes gràcies a tothom que ha vingut a veure la gravació en directe. Bé, Tarragona és capital i com a tal esperaríem que el sector llibreter de la ciutat sigui potent. I efectivament és una ciutat on hi trobem llibreries, algunes d'elles amb solera, però també hi trobem les grans cadenes de llibres, que, com a tota botiga gegant, doncs, també segurament tenen una infraestructura i una capacitat de venda molt superior. Com fan front les llibreries convencionals a aquestes cadenes que dominen el màrqueting, les xarxes i acumulen poder? És possible un model contraposat a l'expansionisme que funcioni i que sigui viable econòmicament? Avui volem parlar d'altres models de llibreria i estem en un molt bon lloc perquè la llibreria El Soterrani és una llibreria cooperativa. I perquè ens expliquin què és això i com funciona, avui les nostres anfitriones aquí al Soterrani són la Dolors i l'Eli. Molt bon dia, noies.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, ens interessa molt això que dèiem de les llibreries cooperatives, perquè doncs, no sabem molt bé com funciona i ens encantarà que ens ho expliqueu, però també ens interessa molt la vostra història particular, perquè aquí a Tarragona doncs, hi ha unes quantes llibreries destacades, com deia la Laia, i si no m'equivoco, els membres que formeu part del Soterrani us veu conèixer treballant a una llibreria històrica d'aquí a Tarragona, que és la Capona, l'antiga Capona, i ens agradaria que ens expliquéssiu doncs, com va ser això, aquesta transició des d'aquesta llibreria que és força coneguda, crec jo, fins a avui al Soterrani.
2: Doncs començo jo mateixa.
3: Comença tu.
2: Per nosaltres va ser un procés, podríem dir, gairebé natural, perquè allí a la Capona teníem tres caps i just tots tres es jubilaven. Llavors, sé que ens vam trobar que aquell projecte potser tancava o potser seguia amb altres persones, però ja passava a ser una cosa diferent i llavors nosaltres vam començar a rumiar com seria si nosaltres féssim una llibreria més petita, amb les nostres idees, les nostres maneres de fer el que hem après aquí, i d'aquesta manera no, ho vam anar tirant endavant.
3: Sí, ja mos coneixíem d'abans,
2: sí.
3: O sigui, perquè jo havia treballat molts anys a la llibreria de la Rambla, llavors havíem coincidit no, en diferents espais, en Tarraco Viva, en diferents espais, que les diferents llibreries estaven juntes, i a l'Andreu també el coneixia d'altres espais en els que havíem treballat junts, com el que és el CGT de Foc i altres històries. Per tant, ja sabíem, o sigui, ja ens coneixíem treballant i era una molt bona, un molt bon punt d'inici. I sempre ho diem, fa molts anys que diem, i si tinguéssim una llibreria, què faríem? I què tindríem? I què no? I quines activitats podríem fer o podríem organitzar? Llavors, sempre havia sigut un cuquet que al final se van donar com totes les casuístiques en aquell moment per a dir, bueno, només sabem vendre llibres, és el que fem bé, pues, mirem
2: només
3: què fem.
2: Només tenim un ofici.
1: Sí, això no va ser un campell, veig clarament que això ho tramàveu de fa molt temps.
3: No sé si tramar, però sí que la sensació, sempre que treballes en una llibreria, o almenys en tots els llibreters i llibreteres que xerres, sempre tens la sensació de què faria si la llibreria sigués meua, perquè al final és molt diferent treballar per algú que treballar per tu i poder organitzar coses que te fan goig, il·lusió, i dius, hòstia, doncs pues mira... Per tant, la idea jo crec que ha estat tots els caps de tots els llibreters i llibreteres. Al final... Sí, sí,
1: bueno, sí. Van servir en safata, no? Es jubilava i va dir, què hem de fer? Continuem
2: sí,
1: aquí o fem el pas?
2: Molt, no? Com si la vida et portés cap a aquest camí, vas dir, ara és el moment de fer-ho. Sí. Sí, a més, estic envoltat de les persones amb les que ho puc fer, saps? Sí. Perquè les conec de la feina.
3: Sí.
1: Ja aniríem parlant, però no us en empenedius, de moment.
3: No.
2: No.
3: No.
1: En algun lloc també he llegit que de fet cap de vosaltres era de Tarragona ciutat, això és cert?
2: És veritat, és veritat. L'Andreu passa per tarragoní, però,
3: però no,
2: en realitat no ho és. No. Jo soc de Sabadell.
1: De Sabadell,
3: sí. I jo soc d'Amposta.
1: D'Amposta, tu l'accent se't nota una mica, eh?
3: Sí, porto molts anys aquí, però l'accent sempre se queda.
1: I l'Andreu d'on ve?
3: De Torredembarra.
1: Sí. L'últim de turistes que vam fer era Torredembarra, en cas serenet.
2: Ah, molt bé.
3: Molt bé.
1: Molt bé, doncs ara el soterrani farà 3 anys i no sé si és com us imaginàveu que seria, però és una persona que ve aquí al soterrani. No sé si us definiu com a llibreria generalista o què hi pot trobar aquí.
2: Jo crec que sí que ens definim com a generalista, però pels pèls, no?
3: Sí.
2: Sobretot aquí trobarà molta literatura per totes les edats i assaig. Tenim poqueta cosa del que nosaltres diem calaix de sastre, que és cuina, esports, igual d'aquestes seccions en tenim 4 que són més o menys els que més es mouen i la resta és el que apostem fort.
1: Mm. Sobretot literatura.
2: Sí.
1: Ja ens agrada. I clar, imagino que sent aquesta voluntat que teniu i aquesta empenta de la llibreria cooperativa, feu moltíssimes activitats, a part de gravar podcast en directe, com avui. Quina mena d'activitats feu i heu programat? Perquè suposo que tot aquest temps que vau tenir per pensar què faríeu si teníeu una llibreria vosaltres, això us ha ajudat després a tirar-ho endavant, no?
3: Sí, al final tenim molts tipus d'activitats relacionats tot en literatura. Des de tallers literaris, clubs de lectura, presentacions, taules una miqueta més enllà de les presentacions, perquè últimament les presentacions funcionen justetes. És un format que està costant, llavors sí que intentes com anar una miqueta més enllà del format tradicional, però sí que vam intentar com apostar molt pels clubs de lectura perquè era una cosa que a Tarragona no s'estava fent i ha anat bé també per moure altra part de llibreries de la ciutat que també estan organitzant coses, així que està molt guai. Sí. Sí, sí.
1: A veure, si poses pica-pica, les presentacions funcionen millor.
3: Bueno, o, mira,
2: ens ho hem de plantejar. Això abans es veu que ho pagava l'editorial, eh?
3: Sí.
2: He sentit campanes, que antigament...
1: Depèn de quin editorial. Però mirant la vostra agenda, déu-n'hi-do, allà,
3: sí.
1: El que feu. O sigui,
3: sí,
1: teniu
3: moltes coses.
2: I no fem totes les que se'ns proposen i totes les que voldríem fer, perquè faltarien dies a la setmana.
3: Sí, sí.
2: S'omple ràpid.
3: Sí, ho omplim molt ràpid, sí.
0: Veig
3: sí,
0: que té vida la llibreria, això també és una cosa bonica.
3: Sí.
0: Però bé, més enllà de totes les activitats que feu, bé, hem dit que veníem a parlar de models de llibreria, perquè, com bé comentàvem al principi, el Soterrani és una llibreria cooperativa. Llavors, explica'ns una mica millor què vol dir que això, que sigui una, què implica que sigui una llibreria cooperativa.
2: Per nosaltres és la forma que més natural ens ha resultat a nivell de com treballem els tres junts, que és, som tres socis que prenem les decisions sota consens. Llavors, nosaltres ens sentim còmodes així, amb aquesta manera de treballar, i no potser amb una jerarquia d'una persona que decideixi i d'altres que tinguin altres feines.
1: Llavors has de ser tres, perquè si no les decisions
2: són difícils.
3: Sí, és perfecte. Sí,
2: no. Som conscients, eh?
0: A part d'aquesta de que no hi ha jerarquia i la presa de decisions, no sé quines altres diferències pot tenir amb un altre tipus de llibreria potser més convencional, no sé si de funcionament de darrere o a banda de les decisions...
3: Nosaltres fem una reunió matinal on mirem què s'ha de gestionar i mos ho repartim, intentem fer totes, o sigui, sàpiga totes fer de tot. Una altra cosa és que cadascú porta una cosa, perquè al final per tendència de treball has d'encarregar-te una mica d'algunes coses, però totes sabem fer de tot, que és com una clara diferència respecte a altres llibreries on la feina està com molt més repartida i molt més categoritzada. Això ho tenim com a molt clar, que la llibreria ha de poder funcionar en moments més alts i més baixos de totes. Per tant, això és com una clau. I després això és la part de les decisions, o sigui, perquè fora la llibreria, des de l'inici, abans de muntar-la, o sigui, totes totes les decisions que hi ha preses a la llibreria són de totes. O sigui, no m'ho hem encarregat ninguna de... No, doncs jo me n'encarrego de les estanteries, jo me n'encarrego de tal distribuïdora. O, abans d'obrir era molt curiós perquè estàvem en una taula, tot sense estanteries, sense res, triant tota la part de fons del llibre. Los tres, sí. Editorial per editorial, no, pues això sí, pues això no, que també és un format de feina que mos agrada. O sigui, que pren més temps, perquè seria molt més fàcil en quant a temps dividir i dir, mira, jo tiro per aquí, tiro per allà, i després fem una reunió cada 3 mesos i va tirant tot, però mos sentim més còmodes parlant-ho entre els tres.
2: És com la manera de que tothom estigui satisfet.
3: Sí.
2: Amb el que s'està fent i amb les decisions que hem pres, no? Perquè a més no hem arribat mai tampoc, ara perquè estem escollint llibres i activitats i això, però quan era escollir estanteries, escollir el parquet, escollir... No vam arribar mai al moment de, bueno, pues votem,
3: no?
2: Sempre va ser tot com, hem arribat fins aquí i estem satisfets amb...
1: Veu decidir en assemblea fins i tot el parquet que hi posaríeu.
2: Sí, així de pesats vam ser.
1: Sí, home, això és ser conseqüent amb les idees que hi ha. Això a casa també funciona més o menys així. Ens haurem de dir cooperativa, no?
0: I una cooperativa, per definició, ha de ser un negoci així d'una mida més o menys petita i que sigui sostenible?
3: Ha de ser sostenible perquè hem de viure. Petita, no. No té per què.
0: Vull dir, vaig una mica cap a on tots estem pensant.
1: M'encanta saber de què va.
0: Sí,
3: te veiem.
0: Que, doncs, hi ha grups, com per exemple Abacus, que doncs, és un gran grup empresarial, però també es fa dir cooperativa, i des de fora, quan no tens molt clar com funciona una cooperativa, de vegades et sobta que amb dues coses, potser se'ls pot dir cooperativa a les dues, però podríem posar en dubte que realment les dues puguin funcionar igual, perquè no m'imagino quants caps hi ha a un gran grup i si tots podrien decidir el per què.
3: Saps què crec? No crec. Seria molt cansino. No crec.
0: Més enllà d'aquest cas concret, no? Realment, tot i dir-se de la mateixa manera, és comparable un model amb l'altre?
3: No és comparable. No és comparable ja d'inici clar, la llei, o sigui, el llibre té una llei molt clara i un preu fix molt marcat. Ja només en la part de descompte que pots oferir tu com a cooperativa petita o model de cooperativa petita respecte a que pot oferir un gran grup, que al final és un gran grup, o sigui, que al final és un grup que tenen uns grans inversors, que tenen una infraestructura molt diferent. O sigui,
2: però ara estàs parlant del descompte que et fa el distribuïdor, no?
3: I del descompte que tu pots
2: perquè
3: oferir
2: per
3: també.
2: Perquè per llei amb llibre tots fem el màxim el mateix descompte.
3: Sí, però la part de fidelitzacions tu l'has de trellar una mica més, perquè al final has de fer algo com intentar fer algo sostenible. En una cooperativa d'esta envergadura la sostenibilitat és molt més relativa, perquè al final tens com una potència econòmica que nosaltres no tenim de manera evident.
2: Una de les nostres frases preferides és no sortirem de pobres.
3: Exacte.
2: I quantes vegades a la setmana la diem. Sí.
1: Això ho comparteixen tots els llibreters del país.
0: Ho necessitaríem els llibreters, sí. Però també després hi ha diguem-ne, l'afegit de... Però som feliços, no?
2: Bueno, a èpoques.
0: No, en el sentit de que acaba, diguem-ho d'aquesta altra manera, que acaba compensant el fer-ho com tu vols, el no dependre de ningú, o estar fent una feina doncs, que d'alguna manera t'omple, eh? No volia que s'omple.
1: No volem pos avui, eh?
0: No.
1: A veure si trobarem aquí...
0: No. Llavors, amb tot això que estem comentant, clar, normalment nosaltres com que teníem al cap, doncs, ostres, com a models de llibreria, no? Hi ha com les llibreries... De vegades dius, classifiques una mica per mida petites llibreries o grans llibreries, de vegades les grans llibreries tampoc es corresponen amb que siguin de grups, però un gran capital darrere, tampoc pot fer-se una llibreria molt gran, no? Mm-hmm. Tindríem després les llibreries, com dèiem, no? De grans grups, a banda de Bacus, doncs, també s'amacula que s'ha llibre, aquestes coses, mm-hmm. no? I després tindríem models cooperatius, mm-hmm. i no sé, vosaltres que, és que quan coneixem llibreters a vegades ens diuen, no, ostres, jo abans de muntar la llibreria doncs he fet ruta de llibreries, ho he mirat molt que hi ha, i altres models de funcionar mm-hmm. amb llibreries que hagueu conegut o que potser se'ls hagués fins i tot acudit, ostres, si no haguéssim pogut fer això d'aquesta manera, potser ens hagués agradat fer-ho d'aquesta altra manera, o mm-hmm. altres models que nosaltres puguin existir.
2: Vam fer ruta, també, sí, abans sí. d'obrir, vam anar a Badalona, a la Mitja Mosca, vam anar a la Ciutat Invisible de Sants, on més vam anar?
3: Vam anar
2: a la Obaga.
3: Vam anar diverses, sí, vam estar xerrant bastant en els llibreters i llibreteres, també, perquè era a veure, nosaltres veníem com d'una llibreria prou gran, de 300 metres quadrats, i pensàvem fer alguna cosa molt més petit, molt més abastable, i clar, teníem molts dubtes de com rebaixar, o sigui, com canviàvem de mida, també de mentalitat, perquè al final no és la mateixa mentalitat en una llibreria de 300 metres quadrats que en una de 80, o sigui, n'hi ha molta diferència. Llavors sí que totes mos van acollir superbé, o sigui, la Mitja Mosca vam estar potser un matí, o sigui que les pobres
2: ens van ajudar molt.
3: Mos van ajudar molt.
2: A més era el mateix cas, no? Perquè elles havien estat a la central i després van passar a ser la seva i entenien els dubtes que teníem de passar a petit, no? Mm-hmm. Volum de devolució, volum de fer administrativa, tot
0: també
2: això.
0: També són cooperativa, elles?
3: No, són dos, clar. Mm-hmm. Cooperativa, has de comptar que com a mínim han de ser tres, clar, almenys a mig termini. Per començar sí que pot ser dos, però a mig termini no. Llavors sí que ens van ajudar molt. És més, quan ens ho vam escriure de volem vindre, com ho veieu... Us va dir, heu sigut llibreters? Heu treballat alguna vegada de llibreters?
2: Era la pregunta.
3: Era la pregunta generalista.
1: Sí.
3: I li vam dir, sí, hem treballat molts anys de llibreteres, i va ser, vale, perquè és tot un altre punt de partida, perquè la idea romàntica de llibreria també està molt, i està molt bé, és un ofici que és molt xulo i que també té una part a gaudir, però és un ofici. Llavors era com, bueno, si veniu de llibreria ja partim d'un mateix punt.
2: No és m'agrada llegir.
3: Exacte. I sí que pot ser, per exemple, un model de llibreria en bar, pues, hauria sigut algo que també hauria estat xulo, però al final, per mida, per forces, has de triar. Llavors,
1: home, aquí en aquest espai que estem jo hi veig unes tauletes,
3: massa feina.
0: Sí, ara. Sí, no, perquè a més la gestió, si fas bar deus haver de tenir que si llicències,
2: sí. Com ara aprèn a portar un bar.
1: Has de buscar un altre soci que sàpiga aquestes coses.
0: Jo tinc la por aquesta que si no ets un supergran un s'acabi menjant l'altre, no? I acabis, ets més llibreria o ets més bar.
3: Exacte, sí, l'equilibri ha de ser difícil.
1: Bé, clar, sobre llibreries cooperatives nosaltres n'havíem sentit a parlar, però quan pensem en cooperatives pensem en altres tipus de negocis. Per exemple, a Sant Boi tenim la cooperativa agrària, que és un grup de pagesos que es van ajuntar per poder donar més sortida al seu producte. Hi ha altres cooperatives d'altres àmbits a Tarragona que vosaltres

0: escarbant i vas veient, no sé, pues necessito no sé què, o necessito això, és la part de tota la part de seguretat social, tot això, pues n'hi ha una empresa cooperativa que se n'encarrega bàsicament d'això, o la Teulada, que són en diverses cooperatives que estan tenen un local conjuntament i treballen cadascuna en una cosa. Nosaltres treballem, per exemple, en el FAR, que són la part de comunicació. Ens van donar un cop de mà a l'inici, ara també les xarxes. O sigui, intentem també tindre molta vinculació en cooperatives del territori, perquè creiem que també...
1: És com una xarxa de suport, no?
0: Exacte. Enfortix la part de col·laborar i també enfortix de manera humana, perquè sapiguer que tens variada gent que té el mateix model de negoci entre moltes cometes i que pots xerrar també del, com era
1: teràpia.
0: Això, del,
1: teràpia.
2: Sí, sí.
0: L'associació d'afectats per cooperatives.
1: Sí. I els familiars.
0: I els familiars. Te dona molt d'aire, perquè al final sí. Hi ha moments que són més complicats i dius, bueno, estic més acompanyada.
1: I això que has dit de la formació de CopCamp va ser espectacular,
0: sí.
1: O sigui, el acompanyament que vam tenir des de l'inici fins que vam estar oberts i després el seguiment.
0: Sí.
2: Clar, això és maco, que hi hagi col·laboració, hi ha gent que es baralla amb els mateixos problemes, però realment... us hi podeu emmirallar amb cooperatives d'altres àmbits o és una pel·lícula molt diferent?
1: Sí, no, perquè al final nosaltres tenim un comerç que està obert al públic i moltes altres cooperatives doncs, potser funcionen per projectes i en aquest sentit és en el que més diferim, no? Potser?
0: Sí.
1: Però en la resta el que deia l'Eli de manera de pensar, de manera d'entendre l'economia i de suport aquest terapèutic i de...
2: El suport moral
0: és important.
2: Això ja estem convençuts. Escolta, Eli, tu comentaves això de la burocràcia i tal. És gaire complex burocràticament obrir una cooperativa?
0: Jo crec que deu ser més o menys igual de complex que altres unitats jurídiques. Té les seues coses, o sigui, per exemple, quan fas estatuts doncs han de passar per una sèrie de llocs per a que te ho validen, llavors pot ser en altres tipus d'empreses no ho sabem, no en tenim ni idea, però sí que són uns passos com molt ben marcats, això sí, i si algú t'acompanya, com és el cas de CopCamp, te van com acompanyant en tot, en redacció d'estatuts, en notaries, en tots els passos que vas necessitant. Sí, clar, no hem fet cap més empresa. Per tant,
1: no sabem ni
0: idea.
2: Bé, això us ho volia preguntar per desconeixement, si sabeu quina diferència hi ha entre una cooperativa o una societat empresarial.
0: Ni idea, no ho sé.
2: No ho sabem, hem de preguntar a algú altre.
0: Ni idea.
2: I així, no? Només per entendre, una persona que vol començar una cooperativa, tres persones volen començar una cooperativa, quins són els primers passos que han de seguir? A part d'estar-ne molt convençut.
0: Sí.
1: Primer informar-te molt,
0: Està
2: bé per parlar amb gent que ja s'hi dedica, no?
0: Sí. I després buscar això, buscar la part d'assessorament que et puguin ajudar en tota la part de burocràcia i de coses més feixugues. Perquè si no, sí que desgasta molt.
1: Sí.
0: Perquè has de fer com una feina molt d'estatuts, de funcionament, de marc regulatori, que pot semblar com a molt feixuc des de fora i que si t'acompanya algú és molt més fàcil. Sí.
2: Bueno, aquestes típiques coses que no en tens ni idea.
0: Exacte.
2: Que quan t'hi fiques dius, mare de Déu,
0: senyor,
2: si ho arribes a ver... ja passa.
3: Però jo crec que ha arribat a bon port la cosa.
2: Sí.
3: Parlem del soterrani ara mateix, després de 3 anys. Us l'imaginàveu així quan us hi vau llançar?
0: No sé com
3: l'imaginàveu. Potser us l'imaginàveu millor, potser us l'imaginàveu pitjor el procediment o el projecte final que ha acabat sortint?
1: Jo crec que jo estic més satisfet. O sigui, en el sentit de que em pensava que potser costaria més aconseguir fidelitzar la clientela i fer-te un lloc a la ciutat i ens hem trobat molt ben rebudes i en aquest sentit per mi ha sigut millor. O sigui, estem millor del que m'esperava estar a aquestes alçades.
0: Sí, és veritat, també, clar, no sabíem com seria rebut tot plegat. Tu fas un projecte de llibreria molt en la teua, no?, en la teua imatge i de dir, hòstia, pues, què vull fer i què vull tindre a les estanteries. i tu fas la proposta i no saps com serà rebuda des de la ciutat, perquè

0: que al final cadascú té les seves dèries, no? I dius, trobaré gent que tingui les mateixes dèries, que poguéssim teixir, i realment sí, realment estem molt, molt contentes en aquest aspecte, sí. I,
1: així com a curiositat, què hi havia aquí abans, en aquest local?
0: Hi havia un espai de joc, lo anterior a nosaltres, i més enllà em feien lo DNI.
2: Ah, sí?
0: Hi havia un registre, després hi havia un registre de, crec que de la Cambra de la Propietat, sí. O
3: i a mi m'han dit que durant uns mesos va ser una jugueteria de jocs de fusta.
0: Veus?
3: Però sí, que aquesta va durar
0: de la policia.
2: Sí. Això encara, però veig que ha anat millorant el temps, sí, això sí.
1: De policia, sí. A llibreria.
2: Bastant bé.
1: I hi ha alguna cosa que volíeu fer i que encara no heu pogut fer?
0: Moltes.
3: Vull canviar aquest tema.
0: Moltes.
2: No us heu posat d'acord. No?
1: Estic veient una assemblea per saber el parquet d'aquesta sala.
0: El parquet d'aquesta sala, sí. Moltes, al final te queden moltes coses per fer i moltes, moltes activitats per engegar.
3: La furgoneta.
0: Que això aquí continua encara,
3: sí, sí.
0: Aquí, però al final has de mirar, o sigui, has de tantejar una mica quant temps tens, encara estem en encaix de també els tempos llibreters, perquè és com, vale, tindrem una mica de temps aquí o tindrem una mica de temps allà, o, i encara estem com assentant-nos veient que no tenim temps. Però encara mos estem assentant.
3: Ja en marxa, ja és més complicat.
2: Ara que sóc a Sant Jordi, segur que esteu molt relaxades.
0: Tranquilíssimes.
2: Mala
3: persona.
2: Per un moment no te'n recordaves, eh?
0: Tranquilíssimes.
3: Ja em comença a venir el tic.
0: Però sí. Tot i això, cada vegada intentem anar engegant coses petites, sí. Però anem i consolidant les que ja tenim, sí.
1: Puc preguntar per què és la furgoneta?
0: La furgoneta, sí, serà...
3: Per anar de vacances.
0: És una idea que ja teníem molt d'inici, sí. I que continuem tenint i que veiem prou viable. O sigui,
3: algun dia.
0: Per, sí, fer una mica de soterrani on road.
2: Llibrebús. Llibrebús, no? Però llibrebús.
0: Ja, alguna cosa farem. Són molt tossudes, sí, això sí. Llavors...
2: Sí que ho trobo innovador perquè no coneixia cap altre cas i tot això, però no sé si...
3: De moment encara està en format pensament i
0: sí,
3: ja està.
0: Sí.
3: No està ni que... damunt d'un paper.
2: No, té més colla avall que la Dolors, eh? Per la cara que posen, però...
1: Si la gent no ve el soterrani anirà la gent.
2: Exacte.
3: Jo dic que sí, sempre i quan a l'estiu la puguem fer servir per ús privat.
0: Exacte.
2: No hi veig fissures.
0: Fem un Excel, no?
3: Sí. I la repartim.
0: Ho repartim.
2: Bé, noies, ara, si fos un programa estàndard, tocaria una secció que fem nosaltres, que és una recomanació cultural, que li diem al radar, però quan anem rodant pel món en aquests programes lecturistes, doncs ens agrada fer bueno, aprofitar aquest temps per conèixer una mica més, diguéssim, el lloc que ens acull, avui Tarragona, capital de comarca, capital de província, i us tenim preparat un test, unes quantes preguntetes que són de resposta directa, però vosaltres contesteu amb el temps que vulgueu. La primera és algú que ve a Tarragona a passar un dia, si només té un dia, què és el que no pot marxar de la ciutat sense haver vist?
0: La part del balcó del Mediterrani i de l'amfiteatre són com l'estrella absoluta de la ciutat. Després hi ha més coses, però l'espectacularitat, exacte,
3: no?
0: Del balcó
3: toques
0: del Mediterrani.
3: Toques ferro, aquí toca ferro la gent.
0: Sí, aquí toca ferro la gent.
3: El balcó va tocar,
0: sí.
3: Ferro,
0: sí.
3: I
0: sí,
3: tens,
0: sí.
3: La imatge aquesta.
1: Arriba al balcó i toca ferro.
0: Sí, perquè si veieu el balcó, n'hi ha diferents punxes, i llavors n'hi ha 7 punxes, i has d'anar tocant cada dia una de les punxes. Vull dir, té com més,
2: sí.
0: Té com més tarragonisme. Sí.
3: Això me'n vaig assabentar fa poc.
0: Té com més tarragonisme.
2: Sí.
0: M'encanta. Tarragonisme, sí.
2: I això, la del dilluns deu estar més gastada que les altres. Després de t'oblides.
3: Comences bé,
2: però la setmana que va fatal.
0: Sí, no et creguis, els diumenges a la Rambla n'hi ha molta gent pujant a tocar ferro. Sí.
2: El divendres ja no trobes les punxes ni trobes res. Ja no toques ni quasi ni hores. A veure, un restaurant bo i no gaire car, que avui ens anirà molt bé, si ens en dia un, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut.
1: Que també ens anirà molt bé.
0: Que també.
2: Segurament, sí.
3: Mira, per anar a fer el vermut, nosaltres sempre anem a les Twins, que és una cerveseria que hi ha aquí a Tarragona, que tenen, no sé si 7 tiradors de cerveses artesanals.
0: Sí,
2: sí, han vingut en cotxe. Més...
3: Però si em demanes pel vermut.
2: No, no, sí, sí.
1: Però nosaltres fem el vermut.
2: Farem la volta.
1: Farem la volta, anirem a tocar
2: ferro. Exacte,
1: la punxa del dissabte.
3: Ah, exacte. I el propet ja us queden les Twins.
0: Sí.
2: Perfecte.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, deixo una pregunta del TET que fem habitualment perquè en volem parlar després amb una mica més de profunditat. Jo us pregunto, quina és la broma que no s'ha de fer mai a un tarragoní o una tarragonina?
0: Mai, mai tocar els castells. Mai tocar els castells.
2: Dir que els no. de Valls són millors no es pot dir això.
0: No, no, mai, mai posar-te en cap colla. Perquè sempre rebràs.
3: A la ciutat.
0: Sempre rebràs.
3: No pronunciar-se mai.
0: Exacte.
2: No pots dir-te cap de les quatre colles que ets.
0: Ho pots dir, però llavors ja...
2: Pers clients, no?
0: Si pers clients, i ja entren les bromes. Ja entren, tant, colles, ja està.
2: Jo sí que ho puc dir, perquè... Bueno, per si perdem el públic, jo soc de la jove.
0: Mira, veus?
2: Tenim l'aprovació del tercer llibre.
0: Del casteller de la casa. Sí.
2: Jo també era casteller i la jove... Jo a Tarragona m'agrada molt.
3: Molt bé. T'has arriscat, però... No,
2: arriscat,
3: però...
2: Sí, sí, sí. Si hagués dit que era matar la seva...
1: L'Andreu fa així amb el llum. Tanca els interruptors, ens tanca els micros.
2: El corrent i deixa de funcionar això.
0: I ja està, sí, sí.
2: Mira, jo crec que aquesta, la resposta la sabem tots, però quina és la ciutat rival de Tarragona?
0: Com a no tarragonins, tot i això ho sabem.
2: Ho sabem perfectament, aquesta la sabem.
1: Esteu ben integrades a la ciutat.
0: Reus. Sí, Reus.
2: Això, qualsevol persona ho sabria.
3: Sí. Però bueno, aquí el que passa que no es pot parlar de Terrassa i ja està.
2: Ah, no, no. Aquí cadascú... I Amposta, que aquí és la ciutat de...
0: Amposta, Tortosa.
2: Tortosa,
0: sí.
2: Clar,
0: sí.
2: Sí, que podríem fer apostes i...
0: Sí.
2: I encertaríem, eh?
0: Sí, sí.
2: I per vosaltres, a nivell personal, què és el que més us agrada d'aquesta ciutat?
3: A mi la part alta.
2: La part alta.
3: Sí, m'encanta la part alta de Tarragona.
0: A mi la mida. O sigui, perquè és un terme mig entre Amposta, que se queda més petita, i Barcelona, que a mi ja se me queda molt gran. És com, bueno, una ciutat de poble, podríem dir-ne. Ja quan hi vius alguns anys i vas coneixent gent, al final la sensació és... de algo assumible a peu, que és com la mida de ciutat, bé, menys els barris que estan molt, molt mal comunicats, per tant has de fer més ganes. És una ciutat molt apamable, sí, sí, sí.
2: I per això vols la furgoneta, no?
0: Exacte, per això vull la furgoneta. De...
1: els barris mal comunicats.
0: Per això vull la furgoneta, sí.
1: Doncs bé, a la meitat més o menys del programa sempre fem una petita aturada musical i fem que els nostres convidats triïn una cançó, avui evidentment les nostres anfitriones, que ens han triat Tobogán de Jo. Aprovem Tobogán de Jo, molt, molt. També ens encanta, és tot un himne, tot i lo nova que és realment. La van incloure en el seu disc Llepolies del 2021. I la meva pregunta sempre és que per què heu triat aquesta cançó, a banda que segurament us encanti, us agradi i tal, si té algun sí. altre significat?
0: Bueno, és la que mos posàvem com per animar-nos en tota la part de... en tot el procés de construcció de la llibreria. I va ser la que vam posar al final de la inauguració, sí. Com, bueno, ja està, ja ho hem fet, estem a 15 d'abril, falta una setmana per Sant Jordi, però la primera part la tenim feta, que era la difícil, i ara ho posem cada Sant Jordi al final, que normalment en la gent que mos ajuda, sí. que arriba al final...
2: els que arriben vius al final.
0: Els que arriben vius...
1: Això vol dir que sí que es queda pel camí.
0: En unes condicions raonables i vol vindre, sempre fem un beure i una mica de cava, sí. una mica de coca, per també... com fer una mica de comunitat, perquè al final any a any vas afegint a gent, però hi ha molta gent que ja ho té com a algo molt sí.
3: quan
0: molt
3: fas un Sant Jordi, no?
0: Sí.
3: Ja...
0: sí.
3: quan
0: sí,
3: proves
0: sí.
3: de venir un a fer voluntari i ajudar,
0: sí.
1: o sigui, teniu gent que us ve a ajudar per Sant Jordi a...
3: és un dia maco.
0: Sí. I intentem, l'any passat vam començar i crec que va funcionar molt sí. bé, i pot ser algo que es quedi de però poc abans de Sant Jordi ho diem a la gent de la clau, que és com el sistema de fidelització que tenim, de si volen vindre a fer un rato, els ho passem una graella de torns, que l'Andreu i jo estem molt acostumbrats a les graelles de torns, i la gent s'apunta i ve una estona, dona un cop de mà i viu també el Sant Jordi des d'un altre punt de vista, que tu com a llibreter ho tens com a molt interioritzat, però és molt xulo, o sigui, és molt xulo vindre un parell d'hores, estar venent, parlant amb la gent i vivint una mica des de l'altre, des de l'altra banda.
3: I la gent de l'any passat que ja m'ha dit que s'ha donat festa per Sant Jordi.
0: Sí.
2: Senyal que s'ho passen bé amb tobogan.
0: Sí.
2: Jo pensava que ens diríeu que era perquè la Capona té un tobogan.
0: Això ja cadascú deixem a lliures interpretacions, vull dir, nosaltres no negarem les interpretacions de ningú.
3: No.
0: Nosaltres...
3: Com la intenció de l'autor, no?
0: Exacte.
3: No importa.
1: Sobiscoltem-la.

0: Bé, en aquesta segona part ens volem centrar una mica en el vostre fons, en el vostre públic també, no? I per extensió una mica també en com és el lector tarragoní. Com dèieu abans de que estàveu molt contentes de com havíeu aconseguit fidelitzar clientela, però no sé jo si hi ha part de la vostra clientela que ja us coneixia de l'antiga Capona. No sé si hi ha hagut gent que, ostres, no? Al final vosaltres com a llibreteres segur que coneixeu molta gent, no? I haver-hi aquest canvi en el negoci i vosaltres obrir la vostra pròpia llibreria. Hi ha gent que ve al soterrani que ja us coneixia d'abans?
1: Sí.
2: He tingut aquesta sort que sí. Gent que això que ens ha vist allí... Al final, jo hi vaig estar 15 anys a la Capona. Sí, gent que després ha tret el cap de... Bueno, a veure què hem fet aquests tres personatges i alguns han anat venint, han anat repetint. I això, nosaltres, la veritat és que ens omple de goig.
1: Sí. I de la Rambla, també. Molta gent que venia allà a la Rambla, que va passar a la Capona i que ara ha passat aquí. Que és com...
3: La cartera de clients te la vas emportant.
1: Sí, clar, jo vaig estar uns anys a la Rambla, llavors són uns quants com per a fer també era un projecte molt petit familiar, per tant eres molt la cara visible, llavors al final també fas unes relacions des de detrás del taulell que si són bones relacions i n'hi ha feeling, no? Te les emportes també al llarg de la teva vida laboral. Sí.
0: I per fidelitzar nous clients, no sé com ho feu, però m'agradaria enllaçar-ho amb això que he sentit ara, que no, clar, vosaltres teniu molt integrat, jo dic sí, per Sant Jordi cridem, no, els nostres, no sé com ho dic,
1: la clau.
0: Sí. Què és això de la clau?
1: Sí.
2: És el sistema de fidelització que fem servir, que al final és més que aplicar un descompte, és... de cada llibre que tu compres el 5% es guarda, en compres posteriors ho pots anar guardant i a més cada 15 dies t'enviem un butlletí amb les activitats que fem en aquesta sala. I llavors és la manera que tenim perquè la gent vagi tornant a veure'ns.
1: Sí.
2: Li diem la clau perquè ens fa gràcia per no dir soci o targeta client, que ens sembla com a... Perquè al final sí que dius són clients, però és que parles tant amb ells que tampoc dius són amics, et passaries, no? Però són més que clients. Llavors, la clau ens va permetre jugar amb això.
0: Amb aquest tema.
2: Sí.
0: I vosaltres esteu molt a prop de la Rambla Nova, que de fet si arribem fins a la Rambla i creuem a l'altra banda, per exemple, hi ha l'Atzarà, no? Que és una llibreria amb molta solera de ciutat. Com dèiem a l'inici, Tarragona és una ciutat gran que té llibreries. Teniu relació amb les altres llibreries? No, no sé si amb l'Atzarà potser, com que està més pròxima una mica més, o amb altres llibreries?
2: Sí,
0: hi ha xarxa?
1: Sí.
2: Sí, de fet, concretament amb l'Atzarà tenim molt bona relació. Sempre han estat contents que nosaltres obríssim i que una mica generem un pol, no? Al final, si t'agraden els llibres, si les llibreries estan a prop en una ciutat, vas de l'una a l'altra i això és una mica el que passa, que els clients creuen la Rambla i venen de l'una a l'altra. I a part, quan hem tingut dubtes, els hi hem preguntat, sempre ens han contestat, i si ens han pogut donar un cop de mà ho han fet. Llavors estem molt contentes, no?, amb la relació.
1: Sí, realment vam obrir aquí també per anar això. O sigui, la nostra, quan vam estar buscant locals per aquesta zona, a banda de que és una zona central de Tarragona, perquè estava a prop de l'Atzera i volíem fer algo complementari, o sigui, perquè nosaltres no veiem que sigui en competència, veiem que al final la competència són els grans grups i la competència són les grans cadenes electròniques de comerç electrònic. Per tant, volíem que la gent pogués anar d'una a l'altra i que trobessin coses complementàries i diferents, perquè no tenia cap sentit fer... Això és el que parlàvem abans, una llibreria generalista a l'ús, perquè ja hi havia algú que ho estava fent molt bé. I era com, bueno, doncs busquem una altra que ens permeti també este compartiment de clientela i este compartiment de gent i no xafar-nos, sinó retroalimentar-nos, que jo crec que ho hem aconseguit bastant, perquè aquí ve molta gent en la bossa de l'Atzera i al revés, vull dir, i si nosaltres no tenim un llibre i el tenen a l'Atzera, és, hòstia, doncs passa per allà, si el necessites per allà, passa per allà, perquè crec que el tenen. Sí, sí, Sí, sí.
3: Això està molt bé, m'agrada això, perquè això passa a algunes llibreries de Barcelona també, que diuen, mira, no tinc aquí, però si, si vas aquí al costat...
1: Sí.
3: Us he dit una cosa que espero que us agradarà, que és que va ser a la xarà que ens vam parlar de vosaltres.
1: Ah, veus? Vam,
3: que vam venir a Tarragona fa un parell d'anys o així, i vam fer ronda per, sí, per llibreries d'aquí, i parlant amb la llibretera de la xarà,
1: sí,
3: ens va parlar, i no heu anat al soterrani? I no la coneixem, aquesta... I em va dir, ah, però sí, heu d'anar. Diu, avui no perquè fan festa, però no, i vam venir un cap de setmana, sí, no sé què, i no hi éreu, sí, però ells ens van parlar de vosaltres.
1: Que
3: des de llavors vam...
1: Que bé, estar... sí, el vau clitxar ja, el vau clitxar, sí.
0: Sí, i respecte a això que dèieu, també passa com en altres tipus de negocis, no? Que de vegades pensaries, ostres, sembla com contradictori que hi hagi aquesta mena com de clústers, no? Que hi ha zones on s'agrupa un cert tipus de negocis, com semblant, i pensaries... que s'estan fent en competència, i després molta gent diu el mateix, no? De que suposo que si també cadascú troba una mica el seu forat o la seva personalitat, doncs que suma més que no per resta. I, però instintivament al principi pensaries com...
2: Sembla posar la competència, no?
1: Sí,
2: al
1: costat. Sí, sí, sí.
3: Sí, no és com les perruqueries, no? O les ungles, que n'hi ha una que d'això no sé què fan.
1: Sí,
3: això és una altra...
1: Se mos escapa, si se reforcen, no.
4: Posem en competència, ni idea.
3: Però va una mica amb la següent pregunta, també, que parla de la realitat social de Tarragona. Bueno, imagino que l'ús social del castellà a Tarragona és força ampli, passa també a Barcelona i a Sant Boi, que és d'on venim nosaltres. Però com és el vostre tipus de lector? Us demanen molts llibres en castellà?
2: Venem més en català,
4: venem,
2: no?
4: Venem molt més en català.
2: També sí, en castellà, però natus, en aquest cas...
0: Llagrimeta.
3: Sí. Vosaltres donem importància al fons en català, i suposo que també el teniu a davant, diguem, és el que traieu primer.
1: Sí, al final també la part de... O sigui, quan vam estar mirant com posàvem les estanteries i les diferents tipologies de llibres, també una de les parts de dir, vale, què posem abans? Català i català traduït, castellà i castellà traduït, i vam decidir posar català i català traduït a un costat i assaig a l'altre, perquè creiem, o sigui, perquè és com molt l'aposta que fem, perquè al final si un llibre està en català i en castellà, intentem que surti més en català, perquè també és una manera, o sigui, és una visió que tenim los tres, de no hi serem de tindre llibre en castellà, però català també intentem, com enfortir també molt les editorials petites, els projectes més petits o que tenen menys altaveu mediàtic, que estan fent moltes propostes amb molta qualitat. I després en gènere també ho intentem, o sigui, perquè per exemple en negre en llibres del delicte estan fent coses molt xules, o en ciència-ficció i fantasia Mai Més, Cronos, Raig Verd, estan fent coses molt interessants, que també està bé que potenciéssim les llibreries petites, que és el que també ens toca.
3: Això està molt, m'agrada molt això de posar l'entrada i durant una bona part de la llibreria de llibres en català. Això és una idea que llancem aquí, si ens escolten algunes llibreries que no ho fan, jo us hi recomano molt, perquè la meva llibreria de referència de Barcelona, que és La Impossible, també té un llarg passadís, que és tot llibres en català, i si vols llibres en castellà has d'anar al fons de tot. Doncs fins que no hi arribes, ja t'has comprat dos llibres en català.
1: Ja has agafat molts en català, no?
3: I tots els que tenen a la taula de novetats, tots són en català, i... com a mínim és això, no? Potser aquí el vulgui en castellà, que jo com estic allà i sento gent que demana llibre en castellà em poso nerviós, però que és allò, no? Si poses tota l'oferta en català davant, jo crec que és una bona cosa per la llengua, així que llibreries que tingueu una mica de sensibilitat amb la llengua, si us plau, és un bon procediment.
0: Bé, és allò de el poder que teniu, no? Els llibreters com a prescriptors, ja no només de quan hi ha gent que potser no té tan clar què vol o que veig a fantasia o el que sigui, no? Com també a el que deies, no? Com organitzes la llibreria, quins llibres es posen a les taules, perquè al final el vostre fons és molt més extens, quins llibres es posen a l'aparador, les llibreries que tenen a l'aparador, no? Llavors, com no podia ser d'altra manera amb totes les decisions, per igual que preneu, veig que teniu molt, molt pensat i molt parlat. I a banda de que dintre del vostre projecte teníeu molt clar que volíeu un determinat tipus de fons i per tant el feu al vostre gust, el tipus de llibre que es ven és el llibre que més coincideix, per exemple, amb els vostres gustos? Quin és què és el que té més sortida? Una mica amb això que dèiem, no? D'intentar fer la radiografia aquí del lector tarragoní, que ve al soterrani.
2: Nosaltres per sort i per desgràcia, no som una llibreria que vengui, que visqui de bestsellers. Mm-hmm. Per lo bo i per lo dolent, eh? Mm-hmm. Llavors, si ens preguntes...
0: Lo dolent, l'únic és lo econòmic,
2: exacte,
0: entenc, no?
2: Perquè... Sí.
0: Si posem sí. una balança de les coses bones,
2: sí.
0: literàriament parlant...
2: Sí, de la gran majoria de títols que venem és que se'n venen un de cada. Quatre. Mm-hmm. Saps? Vull dir, no tenim grans pics de títols. Que...
1: No. Ni grans piles. No,
2: no.
1: Mm-hmm. No, no.
2: Mm. I està, trobo que això és bonic, perquè amb l'oferta que hi ha, amb les novetats que es publiquen, doncs que cadascú pugui trobar just aquella que li agrada... Mm.
0: Però com d'algun gènere concret, per exemple, destacaves la negra o la ciència-ficció, teniu com així com bona sortida d'aquests gèneres, que a vegades potser hi ha certs gèneres que potser tenen molts menys lectors i per tant potser hi ha llibreries que no... Ja que no només que els venguin tant, sinó que és lo típic de que potser tampoc estan tan visibles i potser tampoc es donen a conèixer tant, teniu bona venda també d'aquests gèneres potser més minoritzats?
1: Sí. Sí? Sí, perquè o sigui, hi ha obertura, o sigui, una de les coses eren les nostres dèries, històrica, negra, ciència-ficció i fantasia, que,
2: còmic.
1: I còmic, que era com les coses que més mos agradava llegir o que llegíem més i que creiem que volíem utilitzar este coneixement per a també diferenciar-nos o per a també tindre un perfil diferent, i realment ha funcionat molt bé. O sigui, perquè tenim un bon assortiment de negre, tenim un bon assortiment de tots aquests títols i els coneixem. O sigui, coneixem prou bé com per a que vingui algú i te digui, vale, algo de negre, pues ets, no?
2: Sí.
1: O algo de còmic, pues va, Dolors. Llavors sí que intentem cuidar-ho molt. Gèneres que són com més denostats o menys, que tenen menys presència.
2: No tenen prestigi, no?
1: No tenen prestigi. I també intentem en àlbum il·lustrat infantil, perquè també tenim molt d'àlbum il·lustrat i molt d'infantil, i creiem que la part de no és de futurs lectors, és d'actuals lectors. O sigui, que els actuals lectors petits s'han de divertir i han de trobar coses també per ells i elles, i han de tindre varietat per triar. I també és algo que li hem donat com a molta importància. Sí, sí, sí.
2: Sí, podem dir que fugim una mica de l'autoajuda per criatures?
1: Sí, podem dir que fugim de l'autoajuda
3: per
1: criatures.
3: Sí,
0: sí.
3: Pots dir-ho i pots desenvolupar-ho si vols. Jo ho celebro.
2: És que hi ha molts, molts llibres que estan sortint d'alguns il·lustrats de ja fa uns quants anys de... que a l'inici estaven molt bé, que et parlaven d'emocions i deies, ostres, a nosaltres no ens han educat així, parlant de les emocions. Però al final, què passa? Que quan una cosa es ven, se t'inunda el mercat d'això, i al final dius, un llibre que sigui d'humor perquè s'ho passin bé, ja està.
1: Sí.
2: Sense que tingui molta moralina, és com... Ai, que bé, saps?
3: És que jo ho deia ell, també. Jo, amb això hi estem completament d'acord. O sigui, nosaltres som lectors per afició.
1: Clar.
3: I ens volem divertir. I quan érem petits també ens volíem divertir.
2: Exacte.
3: I és que... Sí. Quan més et diverteixis llegint, més lectors has de gran, no? Que no t'ho tinc fent al cap, que per aprendre sempre hi ets a temps.
1: Sí, sí, sí.
3: Bé, per acabar una mica, saltem, bueno, abans de l'última pregunta, jo dic, no puc anar a una llibreria sense passar revista, ja ho saps, jo aprovo molt el fons que he vist aquí, us felicito perquè m'agrada molt el que he trobat, jo m'he passat de la vida.
0: És
3: també.
0: Com que vas d'incògnit, no? Fas jo veure sé. Que estàs allà mirant les lleixes,
3: parlar,
0: però
3: no sé
0: vas traient la llibreta...
3: Tenen les coses que m'agraden, i això a mi sempre m'omple, i m'agrada molt el fons que teniu, així que
1: gràcies.
3: Us felicito, encara que no serveix per res la meva felicitació, però molt content gràcies. De trobar llibreries així pel món.
1: Estem molt contentes perquè a vegades venen i mos diuen, sí. No, mos agrada molt el que teniu, i és com...
2: I perfils diferents
1: de gent. I perfils
2: gent,
1: molt diferents de gent,
2: sí.
1: I dius, hòstia, que bé, és la sensació de estàs fent bé la feina que vols fer, no? I
2: a més que
1: li
2: dediquem molta estona
1: molt de
2: a la tria de sí. llibres, és de les feines que més sí. temps ens ocupa. Llavors, sí. quan ens dieu això, és com...
1: Clar, sí.
2: Gràcies.
3: Bueno, doncs, el que comentaves tu, no? És una llibreria que, bueno, posa per davant la literatura.
1: Sí.
3: És el que he vist a les lleixes és literatura, no és
1: sí.
3: ni autoajuda, ni hamburgueses, sí. ni aquestes coses. Sempre que vam rajant de les mateixes coses en aquest podcast, però...
0: És que al final és la nostra teràpia.
3: No, sí, sí, sí.
0: No, jo només volia afegir que també veig clarament una correlació entre quan tu fas les coses amb estima, però pensades i treballades, a quan no és així, no? Perquè m'està recordant tot això molt a l'anterior lecturista, vam fer Cal Serenet a Torredembarra, que la Gemma té una llibreria molt petita, però és que entres allà i també la primera sensació així de, en plan divertit, però de revista, a veure què hi ha en aquesta llibreria, va ser, oh, això sí, això sí, això sí, no?
1: Sí.
0: I a l'anterior lecturistes, ella ens explicava que abans d'obrir la llibreria es va passar un any fent voltes per llibreries i anar apuntant i llegint i dient, això ho vull a la meva llibreria, això no, no? No és agafar uns catàlegs, sinó... I clar, dius, ostres, quina feinada!
1: Sí.
0: Però després, jo des de l'altra banda, bueno, consumidora, no? O com a persona que va a aquella llibreria, ostres, a mi m'has guanyat, no? I no és casual, no és una casuística, sinó que és una feina que hi ha darrere, com tu deies ara, que hi deixem molta estona, no?
1: Clar,
0: des del nostre punt de vista, doncs, encaixa amb els nostres gustos, potser amb el d'una altra persona no, però que no és una cosa que surti del no-res, no? És la feina de formiga.
3: Té el segell d'aprovació Book Hunter. Posem un segell i anirem posant...
0: Allò, pam, approved.
3: Mira, per acabar, sobre la pregunta que m'he deixat pendent del test, és que ja que som aquí, que estem a la capital de la província, volem conèixer una mica autors d'aquí, que ens digueu autors i autores d'aquí, els més populars que hi ha, que potser els coneixem, però també, sobretot, ens interessaria saber si hi ha autors d'aquí a Tarragona o a comarca o que conegueu per aquí, que no siguin tan populars, perquè això ho hem vist a Lleida, també ho vam preguntar, i ens deien autors que diu aquí venen la tira, i a Barcelona no han sentit ni parlar d'ells. Però si teniu autors que vosaltres considereu que són molt bons de Tarragona, però que no transcendeixen a fora, també ens interessarà que ens ho digueu.
2: El primer que m'ha vingut al cap és l'Òscar Palazón, que és un autor que tenim aquí, que ha guanyat moltíssims premis, que tant et pot escriure narrativa com poesia, fa unes coses espectaculars, i falta que se'l conegui fora de Tarragona.
1: La Mònica Batet també,
2: sí, que potser ha tingut amb el una història és una pedra llançada al riu, ha tingut més projecció.
3: Aquesta sí. L'he llegit molt.
1: És
3: molt bona.
2: Bueno, i ara tenim el Pol Guas, que ja és...
3: És de Tarragona, mira, no sé, és de
1: Tarragona. L'altre dia vam tindre la presentació de l'últim llibre i
2: no hi cabíem.
1: Sí.
3: Perquè ell està a un altre nivell. Aquest és dels coneguts.
0: Sí. Guanyes a l'anagrama, no?
1: Sí.
0: Passes a una altra lliga.
1: I la Isabel Ortega, també, que
2: la
1: poesia... Sí. Creiem que no és prou coneguda i ho hauria de ser.
2: Sí. No sé si és tant pel cas que és poesia, en aquest cas, perquè dins del cercle de la poesia sí que se la coneix, però a vegades potser és un gènere que no és tant.
3: Això és el doble nínxol, Tarragona i poesia.
1: Doble nínxol,
2: sí. Però és de les grans que hi ha a Catalunya, saps? I la tenim aquí.
0: Les passes tirant del fil i van sortint noms.
3: Home, i els que sortirien segurament.
0: Doncs bé, hem conegut alguns autors d'aquí, hem conegut moltes coses del soterrani, sobre llibreries cooperatives també. Arribem a la recta final d'aquest Lecturistes, però abans de plegar volem veure què més posem, com sempre, a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt, directe a la pila.
0: Bé, Dolors i Eli, l'Ofici de Llibretera, estem convençuts que fa que la vostra pila de pendents
1: sigui immensa.
0: Molt més segurament que nosaltres sempre plorem, però la seva segurament deu ser molt més gran. Sabem que fer una tria molts cops pot ser difícil, però voleu que ens digueu doncs, alguns llibres que fa temps que allò que tenim entre cella i cella i que encara no he tingut temps d'agafar-los per banda.
1: Jo estic en Peixos, l'últim de la Eva Baltasar, i m'agrada molt i no trobo temps com per a avançar-hi. Irene Munger, la trilogia Irene Munger, crec que és una, o sigui, que és molt poc conegut per lo bo que és, o sigui, i tinc pendent lo tercer, que ahí també va afegint a la pila, així com a dos ràpids que tingui a la pila i vulgui avançar i no pugui, aquests.
2: Jo us diré un, que són deures que em va posar el dissabte una persona que ve aquí a comprar tot sovint, que és el cinquè fill de la Doris Lessing, que l'acaben de treure en català ara. I és com, val, si me'l recomanes tu, sé que ha d'anar a la pila.
3: No hauria de ser al revés, això, que el treure li posessis tu.
2: Deu-ne al final, mare meva, ens posen una feina que no és.
1: Amb els deures.
0: Que bé, cabell lateral. Sí, sí. I tu, Sergi, què hi posa a la pila?
3: Pues mira, jo he de tornar a parlar de males herbes, perquè, clar, no sé quants programes he anat traient llibres de males herbes, però que aquesta gent no para de treure títols que, bueno, que fan voler llegir-los. Tot i que aquesta vegada crec que és més per tu que per mi, Laia, perquè acaben de treure Carrie, de Stephen King. I tu últimament t'ha donat per llegir Stephen King, que no som una cosa de terror.
0: A veure, m'ha donat per llegir Stephen King. He llegit Stephen King. Però, bueno, sí, però és que fa poc que vaig llegir La Gran Caminada i també em va agradar, i el torno a nit. Sí, sí.
3: No.
0: Només llegeixo l'Stephen King que publica a les herbes.
3: En català.
0: Està bé, em sembla, no?
3: Però sí, sí, la cosa que hem dit més vegades, a part de que tot ha de ser en català, que és que som uns cagats i no llegim terror, i ara sí. La Laia li ha donat per llegir Stephen King. I ves que acabem de publicar Carrie, com dèiem, traducció de la Miriam Cano. I el que he vist, que m'ha corregit, jo pensava que era la primera vegada que es traduïa al català, i no, perquè es veu que ja havia estat publicat a la Ertes i a la Magrana, però és la primera vegada que es publica en català aquest segle, perquè l'anterior edició era del 1999. Llavors, res,
0: ja
3: una bona notícia de tornar a tenir Carrie en català amb una traducció nova, això sempre està molt bé. Era que Carrie és la primera novel·la de l'autor, del 1974, i que a veure si m'estreno amb ell finalment, que ja seria hora, no?
0: Sí, sí, t'obriré els llums.
3: Bueno, va de bullying i aquestes coses, Vull dir, sí, però farà por segur.
0: Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Eli i Dolors, per haver-nos acollit avui aquí. També la gent que ha vingut a veure'ns en directe per voler passar un matí de dissabte amb nosaltres. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de la Valtra Banda i fins al pròxim programa.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bon vespre, estimats amollents. Mentre el cel es cobreix de tons suaus i la nit comença a estendre la seva manta silenciosa, us dono la benvinguda a Partitura de Tarda, aquell racó on la música clàssica no només sona, sinó que parla, plora i ens recorda qui som. Avui començarem amb un cant de Déu que no clama, sinó que abraça. Després ens endinsarem en una tempesta interior plena de dubtes i llums i acabarem amb una rialla travessa que desafia l'ordre del món. Tres obres, tres mirades sobre la condició humana, la serenitat, la inquietud i la picardia. Comencem, doncs, amb una de les obres més íntimes i transcendents del segle XX. Mireu, Gustav Mahler va néixer el 1860 a Bohèmia, en un món en transició entre tradició i modernitat, entre la fe i la por al buit. Era un home inquiet, un perfeccionista obsessiu, però també una ànima tendra, ferida per la mort dels seus fills, per la fragilitat de la salut i per aquella sensació constant que el temps se li escapava entre els dits. Quan va compondre Das Lied von der Erde, la cançó de la Terra, a l'any 1908, ja havia viscut una vida intensa. Havia estat un dels directors d'orquestra més aclamats d'Europa, havia escrit sinfonies gegantines que abraçaven el cosmos i havia patit una de les pèrdues més doloroses, la mort de la seva filla Maria, de només 4 anys. A més, li acabaven de diagnosticar una malaltia cardíaca greu que acabaria amb la seva vida només 3 anys més tard, el 1911. Enmig d'aquesta tempesta, en lloc de tancar-se en la desesperança, va obrir el cor a la poesia xinesa del segle VIII. En aquelles paraules antigues va trobar un mirall de la seva pròpia ànima. La melancolia de la fugacitat, la celebració de la natura i la pau que ve després de comprendre que la vida és un comiat continu. Das Lied von der Erde, la cançó de la Terra, no és una sinfonia convencional, ni una òpera, ni un cicle de cançons pur. És una obra híbrida, única, que fusiona veus i orquestra en un diàleg íntim i majestuós. Consta de 6 moviments basats en poemes xinesos traduïts per Hans Betge a l'alemany des de moments de festa desenfrenada fins a elegies profundes. El primer moviment, Das Trinklied von Jammer der Erde, es pot traduir com la cançó del borratxo sobre la misèria de la terra. És una meditació sobre la brevetat de la vida. Segueix escenes de tardor, de joventut, pèrdua i de bellesa efímera. I al final, Der Abschied, l'adeu, un comiat tan llarg, tan serè, tan ple de llum, que sembla que la música s'allargui fins a l'infinit. Aquest darrer moviment, que dura gairebé mitja hora, és una de les pàgines més emotives de tota la música occidental. Amb la paraula ewig, eternament, repetida com un mantra que ens aboca a la resignació i a l'acceptació. Mahler va subtitular l'obra com a sinfonia per a tenor, contralt i orquestra, però mai no la va numerar com a novena sinfonia, potser per superstició, la maledicció de la novena que havia afectat a Beethoven, a Schubert, a Dvořák i Bruckner. La versió que escoltarem avui és la gravació històrica de l'any 1952 amb l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Bruno Walter, l'amic íntim de Mahler que va estrenar l'obra pòstumament el 1911 a Múnich, i amb dues veus que semblen sortides dels somnis del compositor. Catalin Ferrier, aquella contralt anglesa de veu càlida i humana com cap altra, i Julius Patschak, un tenor austríac de timbre noble i expressivitat intensa. Aquesta gravació publicada per Decca és un miracle d'equilibri. L'orquestra no aclapara les veus, sinó que les envolta com una boira daurada. Ferrier, en especial, no només canta, consola. La seva interpretació de Der Abschied s'ha convertit en llegenda, sobretot si pensem que ella mateixa moriria poc després, el 1953, de càncer als 41 anys. Walter no només dirigeix, recorda. És un acte d'amor més que una interpretació.

Tränen dampfen heiß die

Bé, amics, el que acabeu de sentir no és pas una obra trista, sinó una obra que plora i somriu alhora, com la vida mateixa. Das Lied von der Erde no és un lament, és un homenatge a la bellesa efímera del món. Mahler no ens diu adeu, amb por, sinó amb gratitud. I en aquesta darrera cançó, la Terra no se'ns escapa, se'ns ofereix una darrera vegada en tota la seva glòria. Els intèrprets que acabem d'escoltar són l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Bruno Walter, amb Katalin Ferrier com la contralt i Julius Patzak com a tenor. Aquesta gravació històrica de 1952 destaca per la seva sensibilitat i equilibri entre veus i orquestra, oferint una experiència musical única en la interpretació d'aquesta obra mestra de Mahler. Bé, Max Reger no és potser un dels noms que ressonen més sovint als grans escenaris, però és un d'aquells compositors que, com un riu subterrani, ha regat silenciosament el jardí de la música del segle XX. Nascut a Bavera el 1873, va viure en una època de transició entre el romanticisme de Brahms i Wagner i els primers passos del modernisme. Ell, però, no va voler triar bàndol, va abraçar una complexitat harmònica de Wagner, la solidesa estructural de Brahms, hi va afegir una intensitat quasi mística, fruit de la seva profunda fe catòlica i del seu caràcter inquiet. Era un home de contradiccions, un compositor prolífic que escrivia amb una rapidesa sorprenent. Fixeu-vos que va deixar més de 1.000 obres, però també un professor exigent, un bevedor apassionat i un home que, malgrat la seva fama, mai no va trobar de tot la seva pau interior. Va morir prematurament el 1916, als 43 anys, víctima d'un infart. Una suite romàntica, opus 125, composta el 1912, arriba en un moment clau de la seva vida. És com un diari íntim transformat en so. Té tres moviments que no són meres accions, sinó tres estats de l'ànima. El primer és un notturno, neix del silenci, amb una tensió latent, com qui desperta d'un somni confús. El segon és un scherzo, ple d'ironia i joc, però amb un fons de melancolia que mai no va desaparèixer del tot. I el finale és un larghetto, on la llum i l'ombra es barregen fins a fondre's en una catarsi orquestral impressionant. L'obra mostra la mestria de Reger en l'orquestració. Cada secció instrumental té moments de protagonisme i la densitat harmònica, característica del compositor, mai no se'n passa a la claredat formal. És una peça que exigeix concentració de l'oient, però que es recompensa amb una riquesa emocional extraordinària. L'enregistrament que escoltarem és el de la Staatskapelle de Dresden sota la batuta de Christian Thielemann, publicat per Profil l'any 2012, just de 100 anys després de la composició de l'obra. Aquesta obra, fundada el 1548 i una de les més antigues del món, té una connexió gairebé espiritual amb la música alemanya. Thielemann, un dels grans guardians de la tradició romàntica, sap donar a Reger tota la seva grandesa sense perdre la seva humanitat. Cada corda vibra com una veu, cada vent parla com un pensament. No és una interpretació espectacular, és una interpretació necessària que fa justícia a un compositor sovint oblidat.

Acabem de sentir l'obra Una suite romàntica, opus 125 de Max Reger, interpretada per la Staatskapelle de Dresden sota la direcció de Christian Thielemann, en una gravació publicada pel segell Profil de l'any 2012. Aquesta peça ens ha transportat per tres moviments molt contrastats. Primer, una tensió profunda i continguda, després una dosi d'ironia i joc melancòlic i finalment amb una catarsi orquestral de gran intensitat. Cada secció ha revelat un estat d'ànima diferent, amb una expressivitat que ens apropa al diari íntim del compositor. Reger no ens conta una història, ens fa viure un estat. La seva música és densa, sí, però no és fosca, és plena de llums interiors, de dubtes que brillen, i en aquesta suite entre el joc i la melancolia, entre la força i la fragilitat, trobem un reflex del nostre propi cor, perquè al final tots portem dins una tempesta i també una calma que l'espera. Bé, Richard Strauss no és dels valsos vienesos, sinó el del compositor alemany nascut a Múnich el 1864, va ser un autèntic mestre del poema sinfònic, aquella forma musical que explica històries sense paraules. Era un nen prodigi, sí, però també un jove rebel que va desafiar les convencions del seu temps amb una orquestació gairebé cinematogràfica. Era fill d'un famós trompa de l'òpera de Múnich. Strauss va créixer envoltat de música i va demostrar un talent extraordinari des de molt jove. La seva música combina una tècnica impecable amb una imaginació desbordant. I en obres com Till Eulenspiegel va trobar la manera perfecta de barrejar l'humor, la crítica social i una inventiva orquestral que encara avui ens sorprèn. Strauss va viure fins al 1949, travessant dues guerres mundials i mantenint-se sempre fidel al seu estil, malgrat les revolucions musicals del segle XX. Va ser un compositor amb una carrera llarga i prolífica, des dels poemes sinfònics de joventut fins a les òperes de maduresa com Der Raison Cavalier, o sigui, el cavaller de la rosa, o Salamé. Till Eulenspiegel's Luci Strecce, les alegres bromes de Till Eulenspiegel, opus 128, escrita el 1895, és una narració musical completa. Comença com un conte. Hi havia una vegada i de sobte hi romp Till amb dos temes inconfusibles. Un, trapella i butaran a la trompa, l'altre, estudi ingeniós, al clarinet. Aquests motius es transformen contínuament mentre Till fa de les seves. Es burla dels prelats a cavall pel mercat, interromp una reunió de buròcrates pedants, fa el galanteig amb noies del poble i fins i tot discuteix amb professors universitaris. Strauss utilitza l'orquestra com un narrador omniscient. Cada instrument representa un personatge o una situació. L'obra acaba amb Till condemnat a mort per les seves transgressions, però fins i tot a la forca sembla que se'n riu. L'orquestra imita el ruixim del penjar i després, en un gir genial, el tema de Till torna triomfant perquè la seva rialla feta de notes és immortal. El personatge de Till Eulenspiegel és una figura llegendària de la cultura alemanya del segle XIV, un entremaliat que amb la seva astúcia i humor exposava la hipocresia de la societat. Strauss va captar perfectament aquest esperit subversiu. Avui no escoltarem la versió orquestal habitual, sinó una reinterpretació íntima i plena de caràcter. L'arranjament de Hansen per acordió, piano i quintet de cordes, interpretat per l'orquestra del Café de Bollé, en una gravació publicada pel segell Lago dins l'àlbum Clàssicos. Aquesta formació ens transporta als cafès europeus on la música no era espectacle, sinó conversa, complicitat i joc. La seva versió conserva tota la picardia d'Strauss, però la vesteix amb una roba de tarda plujosa, de taula compartida, de rialles que no fan soroll però sí remouen l'ànima. És una manera fresca i original d'apropar-nos a aquesta obra mestra, despullant-la de grandiloqüència orquestral per descobrir-ne l'essència narrativa i humorística.

Acabem de sentir i d'escoltar l'orquestra de Café de Bolle, que ens ofereix aquesta reinterpretació de les alegres bromes de Till i Leon Spiegel, en l'arranjament de Hansen per acordió, piano i quintet de cordes, enregistrada pel segell Lago, dins de l'àlbum Clàssicos. Una obra que, enmig de les rialles i les escapades, ens recorda que la llibertat sovint es disfressa de bogeria. Till i Leon Spiegel és condemnat a mort, però fins i tot a la forca sembla que se n'enriu, perquè la seva rialla, feta de notes, és immortal, i potser en aquest món tan seriós tots necessitem un Till que ens recordi que no tot ha de tenir sentit, només ha de fer-nos somriure. Estimats oients, hem començat amb l'adeu serè de Mahler, hem passat per la tempesta interior de Reger i hem acabat amb la rialla immortal de Till i Leon Spiegel. Tres mirades sobre la vida, una amorosa, una inquieta, una travessa. Que aquestes notes us acompanyin en la nit. Us recordem que tot passa, però que mentre dura val la pena viure intensament. Bon vespre i bona escolta. Sigueu feliços.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Es pot ser tu mateix en un món tan ferotge com el de la televisió? La nostra convidada d'avui parla alt i clar i assumeix el cost de no agradar a tothom. Avui a Off the Rec, Laura Mar. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: I benvinguda a Off the Rec. Escolta, estem a Badalona Comunicació, que és un lloc en el que van començar també moltes coses per tu.
2: Sí.
1: Què diries que significa aquest lloc per la teva carrera?
2: A veure, és on vaig començar a fer de periodista, perquè fins a arribar aquí havia estat visitadora mèdica, profe d'anglès d'extraescolars, i quan vaig començar la carrera, perquè havia fet la carrera d'història abans, i quan vaig començar la carrera de periodisme hi havia un noi que feia aquí com una mena de prac... Bueno, col·laborava els caps de setmana i tal, i com jo volia fer esports, van dir, vine a Badalona. Jo no vivia ni a Badalona, eh? Vull dir que venir a treballar a Badalona Comunicació va fer que visqués a Badalona i ja sóc badalonina directament. I vaig aprendre moltes coses bones, dolentes, com a tots els jocs, eh? Aprens coses bones, dolentes, de la gent, de tot.
1: Clar, a més són 6-7 anys, has explicat que és el que vas estar aquí. A més,
2: sí,
1: cobrint penya, que és, a nivell esportiu és com...
2: Bueno, era molt guai perquè... és veritat que teníem, vull dir que tenia, jo feia esports i teníem la penya, també teníem el Badalona, que deu de continuar igual,
1: sí, sí.
2: Pensant en pujar a segona A, o ja és això?
1: Bueno, han canviat les categories, però sí.
2: Ah,
1: sí,
2: ja no
1: sí.
2: Està a segona A i segona B?
1: Bueno, han canviat una mica la cosa, però més o menys segueix així. Sí,
2: doncs
1: pel Badalona segueix d'una guerra, sí.
2: Es va fusionar amb el badaloní, llavors que si puja... Vull dir que ho feia bé i jo estava en els dos, i a més, com que m'agradava molt el bàsquet, jo havia jugat a bàsquet. El meu marit era el meu entrenador, flipa. I tot el món del bàsquet estava molt vinculada. Fer la penya, fer les copes del rei de la penya, que em vaig fer, jo crec que 4, que era el més guai. I presentava la tertúlia de bàsquet també. Aquí m'ho vaig passar molt bé. Vaig passar molt bé, però ja vaig veure que els esports... jo volia narrar partits.
1: Mm.
2: I... imagina't ara, no hi ha ties que narrin partits, com a primeres veus absolutes de tot, sí que els partits femenins o no sé què, però si tu vols ser, jo què sé, estava el Joaquim Maria Pujal, saps? I si jo volia ser jo, sentia no podia ser-ho. I vaig dir, jo me'n vaig aquí. Només per això, perquè jo creia, que, bueno, creia, no, és una realitat, com a tia tens moltes menys possibilitats de ser una primera veu en temes esportius.
1: Clar, la premsa del cor és així, això també.
2: No, la premsa del cor és molt... No et marginen pel teu gènere. Vull dir, tenim tios, tenim dones, tenim de tot. No hi ha... Jo crec que l'esport és una mica més selectiu amb això.
1: Mm.
2: Sobretot per un tema d'estructura masclista de la societat, que no sé si estan preparats per anar a finals de Champions, Barça, no sé què... sentir una tia que és la que porta la primera veu. No sé si estem en aquest punt que ho puguin... No, tu ho posaries? O te n'aniries? Sí. Sí? Estàs segur? Torna-t'ho a pensar.
1: Sí, sí.
2: Sí? Doncs pues molt bé, perquè
1: per
2: ets jove.
1: No?
2: Jo crec... Per què no, però no passa. No passa.
1: Comença a passar. No?
2: Molt poc. Molt poc.
1: Bueno, d'un tant per cent gran
2: com
1: és un tant per cent petit, però comencen a obrir-se certes portes.
2: Sí,
1: no?
2: Però tio, estem al 2026 i jo ja en tinc 51. Quan estava aquí jo en tenia 20 i pocs, Imagina't. 30 anys i encara no ha canviat la cosa. 30 més ja no viuré, per tant, vaig pensar que en el cor... Jo volia fer cor, d'entrada. El que passa que com aquí a Catalunya no sabia ben bé per on començar, vaig pensar alguna cosa que sigui igual de farandolera i tal, vaig pensar, pues, esports.
1: Sí, que moltes coses potser li trobes també similituds.
2: Sí, una mica entreteniment, una manera més de treballar directe on passen les coses, no? Una cosa, en principi, menys transcendent, tot i que l'esport del nivell sí que té com molt de pes, però en principi no. Bueno, tenia 20 i pocs, vull dir que jo ho veia en aquell moment com ho veia.
1: I molt vinculat al carrer, les dues coses, també.
2: Clar, clar, sí, sí. Bueno, hi ha de tot, perquè hi ha
1: sí,
2: alguns que no es mouen massa de redacció i es dediquen a trucades i tal, però sí, sí. Però clar, aquí vaig començar a moure'm pels camps, amb la càmera, el que es deia NGs, que no sé si encara funciona així,
1: sí.
2: Però amb telèfon mòbil, no? És ara?
1: Sí,
2: que
1: sí.
2: Que es deuen anar als camps així, amb telèfon mòbil i a gravar i passar els caps de setmana doncs, pels camps de futbol i bàsquet de Badalona.
1: I que tu fas una mica tot, també, al final.
2: Tu muntaves, sí, sí. Abans s'editava... Tu ja no ho has vist, no? Com així, amb rodetes. Ai, com es deia, no me'n recordo. Bueno, clar, això ha canviat. Jo ara no sabria editar amb els programes que hi ha d'edició de vídeo. Bueno, podria fer
1: N'aprendries.
2: Amb els que fem amb el mòbil, no? Jo em sabria, sí, que sabria. Segur. És veritat, sí que sabria.
1: Com dius, vas anar a la universitat, que també com et va començar a obrir les portes de tot aquest món.
2: Sí.
1: I allà has explicat alguna vegada que quan tu deies que volies fer cor, se't mirava com una mica estrany.
2: Bueno, és que no hi havia, entre que no hi havia gent que digués que volia fer cor, i després no hi havia cap assignatura ni res en tota la carrera, en tots els 4 anys, eh? Fixa't que del món del cor, principalment a tots els programes hi ha algun apartat que fan entreteniment, eh? A totes les cadenes, o fins i tot cadenes destinades només a fer cor, ha estat Telecinco molts anys que només feia cor. Amb cadenes destinades al cor, revistes més que en qualsevol altra especialitat, revistes, tal, confidencials, ràdio... Hòstia, i era l'únic que ningú t'ensenyava com s'havia de fer. M'ensenya que hi hagi tan inútil suelto, perquè al final, no? Una mica per intuïció. I... Bueno, vaig fer una cosa que era societat, que semblava que ja, i jo deia, no, és que vull fer cor, i sí que em miraven com dient, saps? Però bueno, és que me la pelava perquè jo ja tenia una edat que tenia molt clar, vull dir que no tenia 18 anys, acabava de sortir de la facultat, sinó que ja havia fet una carrera, havia començat el doctorat d'una carrera, ja estava casada, ja estava treballant, vull dir que ben vaig treure la carrera perquè com que sabia que tard o d'hora volia fer cor, que ningú em digués, ets menys periodista. Doncs dic, pues soc com tu perquè també tinc el títol.
1: O sigui, tu tenies claríssim des de l'inici.
2: Sí, sí. Sabia que potser, pues això, pel camí m'entretindria una mica, però sí, sí, ho tenia molt clar.
1: I t'ha importat massa el que pensessin companys de professió sobre això?
2: Gens, no, tio, no. Això, que a ningú li importi res als companys, només faltava que sobre els companys haguessin de dir, no m'importa. Vaja, i espero que no els importi a ells el que jo pensi en algun moment, no? Vull dir que no. Tampoc m'he trobat incomoditats, m'he trobat molt bons companys a tots els llocs on col·laboro, vull dir, i de gent de merda hi ha tot arreu, hi ha totes les empreses, hi ha totes les professions, vull dir que no crec que hagi trobat més o menys perquè em dedico a fer cor, no crec.
1: I a més ho has fet d'una forma molt teva, no?
2: Sí.
1: Has estat molt tu. Què és el que creus que... les característiques que et fan, diguéssim, ser tu dins del periodisme?
2: Jo crec que vinc molt de l'escola Arús, que és on jo vaig començar a fer tele, i si alguna cosa té l'Arús és aquesta manera de comunicar molt natural, molt com si l'espectador, l'oient, formés part del que tu estàs explicant, sense aquella distància ni aquella... Hi ha molta gent flipada fent tele i ràdio que es pensa que estan com per sobre, no? I jo crec que la proximitat fa que es creï com més connexió, no? És el que jo aposto. Tampoc sé si sabria fer-ho d'una altra manera, perquè no sabria llegir un QE i posar-me, hola, què tal? Al final és la meva manera de fer. Amb l'Arús vam aprendre, sobretot els que hem treballat amb ell, a comunicar sempre com amb un somriure per treure-li, no?, intensitat a depèn de quines coses. I jo m'he anat fent la meva manera de... No? Amb sentit de l'humor... Bueno, com m'he anat sentint còmode, ha sigut com molt natural, no? I m'he trobat amb el meu estil, doncs que sóc jo així, si em veus fora... també sóc com sóc, saps? Per bo o per dolent sóc així.
1: I acompanyant molt a la gent, no? Que també sempre has explicat que era com el teu objectiu a l'hora de fer,
2: sí,
1: les coses que fas.
2: A veure, amb el temps també ha evolucionat molt i jo crec que la premsa del cor és com aquest mirall de la societat tan útil per dir, calla, mira això que fa aquest, no? Per assenyalar comportaments. Ara que estem en un moment tan social de feminismes, d'antiracismes i tal, jolín, els esports també podrien aprofitar per fer-ho, no? Quan surten casos com el dels Rubiales o Vinícius o coses així, però bueno, ens ho deixen, però jo crec que no a la premsa del cor no podem passar de llarg i que és una manera, no?, d'explicar les coses i que serveixi, no? Com era la facultat, informar, formar, entretenir, no? No hi ha aquest... Fa tants anys que ni me'n recordo, però oi que hi ha aquestes coses, doncs intento complir les normes, no?
1: I per què creus que en l'esport es passa una mica més de llarg amb aquest tipus de coses? Que el cor, per exemple, sí que incideix de la manera en què el fas tu, per exemple.
2: Bueno, és més incòmode també, eh? I et guanyes una mica més rebuig perquè socialment tampoc és fàcil. Al final és molt més fàcil dir 1-0 que no dir, no, aquest, saps? O com a tot arreu hi ha interessos, tio. Jo crec que amb lo del Rubiales, per exemple, hauríem d'haver anat tots una mica més en conjunt, no?, a dir el que està bé i el que no, en comptes de... Hi ha molta gent que feia molta vergonya, no?, donant-li com suport, no sé quins tipus de negocis o cadenes de favors tenen organitzades, quan era una cosa amb sentència, no? Que hi hagi una denúncia, hi ha denúncia, que hi hagi una sentència, hi ha sentència, i ni així, tu, hi ha gent que continua pujada a uns carros que, bueno, a mi em fan vergonya, però ja s'apanyaran.
3: Però sempre ho has tingut molt clar, això, per exemple. Has explicat en diverses ocasions que quan vas arribar a Sálvame, ja el primer dia et van preguntar que si eres independentista,
2: sí.
3: Això vas respondre que sí. Sempre has anat molt de cara en aquest tipus de coses.
2: Sí, vaig pensar-m'ho 3 segons perquè dic que no, tio, i tiro i em trec molt... Però, clar, convertir... Al final ja no pots ser tu si vas com mentint, no? I com que ho vaig dir així, com tan normal, em van dir, pues, merendaràs fuet. I vaig pensar, pues, que bien, saps? I ja, com que està tan naturalitzat, porto, no sé si són 16, no sé quants anys porto treballant a Madrid, amb aquesta facilitat, saps? I dic, pues, mira, no passa res. Perquè els que van amb la bandera aquí de Vox no se n'amaguen, perquè me n'hauria d'amagar jo, que jo, com a mínim, no atento contra els drets humans, saps? O sigui, només demano poder ser lliures o que ens deixin opinar. Però vaja, els que van depèn de quins partits, imagina't. I ells ho fan tan pitxis, tu, oi? Ningú li fa vergonya. Doncs jo menys, tu.
3: Perquè hi ha una cosa com una mica complexada a vegades, no? Que tu trenques molt amb això, de dir, escolta, és que no ens hem d'amagar.
2: Ja, sí. Bueno, els catalans sempre ens fem una mica petits, no? I sempre hi ha la por, tanca portes, eh? Quan et posiciones, tanca portes a molts espais, però, bueno, jo què sé, se n'obren d'altres, saps? Al final, el que no podem viure és una mica amb la por de, ui, aquí, allà... Uf, jo què sé, també és veritat que n'he fet 51 i ja tot comença... Estic més pensant en, saps, en el que em queda que no... O sigui, el que havia de fer, he fet moltes coses, saps? Se m'ha tret molt la por amb els anys. Ja he treballat amb quasi tothom, saps? I guanyes una mica de seguretat, que mira que costa amb aquesta professió, que sempre tenim com aquell síndrome de l'impostor, no? Pues he guanyat una miqueta de seguretat.
3: Clar, aquesta cosa de no trobar una feina després ja se t'ha tret després de tot el que has fet, no?
2: Sí, ho pensava. El primer contracte que vaig tenir, bueno, va ser aquí a Radio Ciutat, però també em van fer contracte a l'Ajuntament de Badalona, perquè estava de cap de comunicació, perquè vaig fer la baixa maternal d'una... I vaig pensar, bueno, és que ja he fet aquestes dues coses, jo si s'acaba això, on treballaré? És que jo pensava... Saps, aquell pensament? I després vaig anar a la... Bueno, vaig estar fent agències i tal, i pensava, i si s'acaba l'agència, què faré? És que on aniré? Bueno, i va venir l'Arusitis, que és que ni... Saps? Com havia jo de pensar quan vaig començar, que em trucaria un dia a l'Arus i deies, bueno, doncs ja he arribat al tope del que volia fer, és que ara no vindrà més fe... I apareix Madrid. I així, saps? Vull dir que sempre amb aquelles pors, això ja se m'ha tret. Ara ja sé que, bueno, que més que menys, no? Va haver-hi moviment i ja està.
3: I en el moment en el que es va acabar Sálvame, no vas tenir també una mica aquesta sensació de dir, ostres, s'acaba una cosa que és realment important a veure ara què?
2: No, perquè tots els anys que vaig estar a Sálvame vaig tenir molt clar que jo havia de continuar treballant a casa meva. I jo tenia la ràdio, tenia TV3, tenia Mamarazzis al podcast, saps? Tenia els ous a moltes cistelles. Llavors, home, s'acabava... Sálvame s'acabava en un moment que jo també estava... O sigui, tot l'equip i tots estàvem molt esgotats. Vull dir que va ser un...
3: Havia d'acabar-se, no?
2: Sí, i la veritat és que vaig pensar, bueno, ara estaré un temps sense anar a Madrid, que ja tenia ganes de tenir AVE, lo de l'AVE és esgotador, i no vaig poder descansar massa perquè es va acabar el juny i em van trucar ja per començar el setembre a Espejo Público. O sigui, tenia un viatge pillat i tot. Vaig haver de començar una setmana més tard perquè ni molt menys... M'esperava jo que tan ràpid em truquessin, o sigui que... Veus? Sempre...
3: Sí, et sorprèn.
2: Sempre s'activa, sí. I hi ha feina. Ara que els meus fills estan... Bueno, el meu fill aquest any fa la selectivitat. Què faré? És que aquesta carrera no hi ha tanta sortida. Jo sempre li dic, no pensis tant en les sortides, perquè al final, si treballes bé, si fas bé la feina, tindràs sortida en qualsevol professió, saps? No et pensis que per fer una que, hòstia, es guanya molta pasta, no sé què... Ja ho tens garantit, perquè si ets un dropo i ho fas malament, tampoc trobaràs feina, saps? I vull dir, al periodisme hi ha molt aquesta sensació de... Ai, què tal? Bueno, tu curra, fes-ho bé, intenta trobar el teu espai i vas sortint feina.
3: I tenir clar com també el que ets per potenciar-ho.
2: Sí,
3: no?
2: I sobretot si t'agrada, clar, si ja vols fer, no sé si vull fer successos, vull no sé què, comences a donar, però bueno, si ets jove pots anar donant tumbos, no?, i a veure, però si no, doncs, tu ets el que ets i ja trobaràs on col·locar-ho, no? Mm.
3: Clar, en aquell moment deies que estàveu ja tots una miqueta cansats del format, que arribàveu esgotats. Tens la sensació que el format en si mateix ja estava també una mica esgotat i que aquests intents que s'han anat fent de llarga Sálvame fins a més d'alguna ocasió amb altres programes similars, ja estava una mica esgotat el producte?
2: No sé si estava esgotat perquè des que va marxar Sálvame ningú ha fet les audiències de Sálvame amb el Sálvame del seu pitjor moment, saps? Potser jo crec que estaven una mica esgotats. Jo crec que els personatges estaven una mica esgotats i ja no es podien exprimir massa més. I, clar, 5 hores diàries de programa en directe són heavies, eh? Jo ho he estat fent durant 8 anys i amb un programa tan intens, amb tant conflicte, és que arribes rebentadíssim, clar. Però jo no crec que estigués ni molt menys esgotat perquè és que, ja, és que les cadenes signarien per tenir el que tenien amb Sálvame. Que no han trobat, han anat movent... Ui, ara aquí, ara allà, i no,
3: clar, però
2: no dona, eh?
3: S'ha intentat, per exemple, amb la 1 i no ha acabat de funcionar.
2: Sí, bueno, el públic de la 1 és un altre, eh? Mm. No em facis dir, perquè jo estava en aquell programa i vaig apostar per aquell programa, perquè jo estava a Antena 3, perquè vaig pensar que farien... Pensava que farien com història una altra vegada, com havien fet, no va ser. No sé què va passar, la veritat. Si ho sapigués, doncs mira, tindria jo una productora i estaria forrada fent programes. Però sí que és veritat que cada públic, igual que no pots posar a Catalunya els mateixos programes que fan a Telecinco, no pots posar a la U el mateix que fas a... Saps? Cada cadena té el seu públic. Sí que és veritat que pots sumar-ne, perquè la revolta pues, amb això ha sigut molt revolucionari, semblava que no, i ha aconseguit arrossegar, però no és fàcil, eh? Cada cadena té el seu públic molt estàndard i canviar-ho. No sé si estàvem massa preparats a veure Belén Esteban per allà menjant, l'altre no sé què, saps? Era una mica sí, no? 3 presentadors, va ser tot una mica, va ser difícil, però bueno, 6 setmanes, eh? Vull dir que no ens va durar gaire l'agonia perquè ens van treure ràpid.
3: Sí, creus que potser se li hagués hagut de donar una mica més de vida al format per veure si realment podia tirar o no?
2: Ja, jo crec que la primera setmana tots vam veure que allò, alguna cosa passava, que no acabava de rutllar, sí.
3: Però què és el que podia passar?
2: No sé dir-te, perquè es van fer tots els invents, es van fer totes les proves, es va fer tot, jo crec que va ser... no va acabar d'empastar la combinació de presentadors amb col·laboradors nous, volien fer coses que ells... els col·laboradors no estan acostumats a fer. No sé dir-te, eh? Suposo que s'haurà d'estudiar algun dia perquè es va invertir molt, hi havia molta gent molt bona, gent amb moltes idees i no acabava de funcionar. Va ser una pena, eh? Perquè era una oportunitat, bueno, de donar feina a molta gent, sobretot, i no va poder ser. Però, bueno, la productora ha reconduït, eh? I són els que tenen ara directo al grano. Vull dir, potser el que tira ara és més la política, jo què sé. O saben fer-ho millor així, no sé dir-te. La veritat, jo vaig a fer el meu i que siguin els altres els que pensin. Només falta jo ara que hagi de tancar-me el cap.
3: I de la decisió d'aquell moment t'has arrepentit?
2: Sí. Vaig pensar... Bueno, perquè hi havia gent... Jo estava molt encegada i tenia molt clar que volien allà perquè es farien coses grans i sí que va haver-hi gent que em va dir no, tia, no funcionarà. Però jo què sé... Com quan t'enamores, que vas cap allà i les teves amigues et diuen, tia, on vas amb aquest, que se'l veu venir, i tu ja estàs enamorada, ja vas directa, i t'ho trobes, doncs vaig anar directa. No és que m'hagi arrepentit, el que passa que és molt fàcil, un cop ha anat malament, dir, jolín, doncs em podia haver quedat a Espejo Público, que estava feliç, que tenia els meus amics, que treballava amb gent que m'encanta, saps? Que la Susana Griso és meravellosa i és de les millors presentadores amb les que he treballat com a companya. Jo, és molt única, vull dir que... I mira que he treballat amb tot tipus, eh? És una tia molt guai i, jolín, no és que m'hagi arrepentit, però dic, ai, quina llàstima, és que estava bé i l'he liat parda, però bueno, la vida és això, no?
3: Prendre decisions.
2: Sí, clar, sempre l'encertes.
3: Amb la Susana Griso, per exemple, t'ha canviat l'opinió?
2: Molt, molt,
3: l'has conegut
2: molt.
3: I has treballat amb ella?
2: Molt, molt, perquè jo amb la Susana Griso, clar, tu vides a vegades la tele que es fa des de Madrid quan parlen de Catalunya i dius, però què és això? I jo crec que se li perdonava una mica menys a la Susana Griso perquè era catalana, però quan l'he conegut he entès moltes coses, És evident que hi ha moltes coses que no estem d'acord, però si una cosa tinc clara és que és molt bona comunicadora, és molt bona presentadora, és superbona companya, no té aquell posat que tenen els presentadors d'estar, que sembla que els hagis d'adorar, o sigui, és una tia encantadora, i em va canviar molt l'opinió en aquest aspecte. Ara, obvi que políticament estem molt allunyades, però bueno, es concilia amb coses pitjors a la vida, saps? Vull dir que també un és del Barça i l'altre del Madrid, saps? I són amics, però no passa res.
3: I tu estàs molt acostumada també per als programes als que has treballat d'estar envoltada de gent que políticament no pensa
2: com
3: tu.
2: Clar, sí, sí. Però a la vida també, no? Ens passa això? Vull dir que sí, estic acostumada, no? Però bueno, una cosa és que toleris, que aguantis, i l'altra que digues, hòstia, és que és una tia guai, saps? No és el mateix, vull dir que jo estic acostumada a treballar en ambient superhostil, saps? Perquè a Sálvame hi havia dies molt complicats. Però l'altre, que tu tinguis el prejudici de dir, jolín, i quan t'ho trobis diguis, hòstia, quina tia més guai. Doncs pues això em va passar amb la Griso, és una tia molt guai, la veritat. Que ja podria un dia que torni a Catalunya. És una comunicadora molt... És molt bona, eh? És molt bona.
3: On la posaries, a Susana Griso?
2: Ai, no ho sé. No ho sé, no em facis ara decidir posar i treure perquè no vull... No, però bueno, igual que ha tornat el Jordi González i quan el veus a la col·lapse, és com el Jordi González d'abans, que és que ho fa el tio, ho fa...
3: Ho té la sang, no?
2: Bueno, fa com si res. I és està feliç, està relaxat, ho fa divertit. Jo crec que els últims temps a Telecinco pues, potser feia coses que no era un programa d'autor i tampoc t'impliques tant. Doncs, hosti, la Susana també en algun moment podria... Jo què sé, potser no vol tornar mai més. És que, clar, a vegades nosaltres tenim uns desitjos que no va amb els protagonistes, però ojalà. Tot el que sigui bo, cap a casa, no? O què? Nostra? Pues si és bona, que vingui. Ara on la posaria, jo que sé, són els directius que cobren per això, per decidir-ho, no jo.
3: Bueno, com tu, per exemple, que també últimament estàs també en moltíssimes col·laboracions a Catalunya.
2: Sí.
3: I això sembla que estan anant a més. Creus que hi ha com una tendència de que cada vegada faràs més coses aquí, tu creus?
2: Fa molts anys.

0: només són col·laboradors. Llavors, ell sí que fa sopar de Nadal i ens convida. Crec que és l'únic que tinc, el del Llucià, ara que hi penso.
1: I amb el Marc Giró sempre dius que és una persona especial per tu i que, de fet, si hi ha una col·laboració que no vols deixar, és la que fas amb ell.
0: Sí,
1: no? Això per què?
0: És... Perquè és... tinc una estima personal per sobre. M'estimo molt, vull dir que amb el Clapés estic genial, amb el Jordi González també, però jo crec que amb el Marc Giró som amics, ens entenem. I a més amb el Marc m'ha passat una cosa, que amb tots he après molt a fer ràdio, molt a fer tele, molt a nivell professional. Però amb el Marc és també a nivell personal que m'ha donat molt, saps? I llavors, i m'ho passo bé, és que quasi no treballo quan estic amb el Marc, saps? No haig de...
1: No, i es nota en antena,
0: sí,
1: també, això.
0: I és guai, no? Tu escoltes o no, amb el Giró?
1: A vegades, sí, sí.
0: I he aconseguit fer un programa de cultura, que normalment la cultura, la gent diu, uf, quin pal, quina mandra. Ostres, un programa de referent, eh? I un programa amb molta... formació social, no? Jo crec que antiracisme, anti no sé què. Ah, el tio és un crac. Tu no voldries treballar amb el Marc Giró?
1: Sí, home, clar que
0: pues,
1: no.
0: Pues, clar, imagina com no ets a dir-ho. Si és, és un geni, tu, és un geni.
1: I tu que el coneixes, entens que hagi marxat de la U, no?
0: Sí, però no faré cap declaració al respecte, eh? Sí que l'entenc, sí. Sí que l'entenc. El que passa que... bueno, a vegades hi ha canvis que des de fora costen d'entendre, saps? Però jo l'entenc, l'entenc, li desitjo tota la sort i sé que allà on vagi ho farà de conya, però sí que l'entenc, sí. Sense conèixer, només he sentat amb ella a parlar els detalls, no ho hem fet això, eh? Però tenint una mica d'intuïció com funciona la indústria de tot, sí que l'entenc, clar.
1: Fent la mirada ara cap a Catalunya, també el que estàvem parlant, ara deies, no?, el fet que hi hagi la 2CAT, canvia algunes coses en el sentit de que pot haver-hi també més opcions, no?
0: Sí.
1: Però creus que ara mateix, amb la direcció que hi ha, el pressupost que té ara mateix, realment es pot tirar un projecte endavant?
0: Bueno, l'estan tirant endavant, eh? Al final és una tele pública on no compten tant les audiències. Vull dir, si no li compten a TV3 perquè està fent servei públic, que no li passi a la 2 a saps? Més espanyola que no pas. És una tele pública, es fa el servei que es fa... el primer dia no faràs un 35, és que clar, en un moment on les audiències a la tele ja no són les que eren. Llavors, bueno, estan treballant, hi ha gent molt potent, el pressupost és petit, però ojalà algun dia, jo crec que és supernecessari que hi hagi com una mena de competència, no? Quan estava a 8TV, hòstia, anava molt bé, no? Sobretot perquè puguem tenir un sector comunicatiu potent a Catalunya. I després, perquè... els treballadors treballen molt millor amb una mica de competència, no?, de què fan aquí, què fan allà. Si no, si tu ets el rei del cortijo i ja ho tens tot fet, doncs bueno, que hi hagi aquesta competència. I és superimportant per nosaltres, per una cosa fonamental, que és la llengua, saps? I jo només per això, encara que sigui poc pressupost, que no hi hagi molta audiència, no sé què, bueno, però nosaltres hem de, si no ens la cuiden des de fora, ens la cuidem nosaltres des de dins, no?
1: I perquè sembla que hi ha també una mirada... cap al cor més oberta que potser la que hi ha a TV3. No sé si
0: bueno,
1: tens aquesta sensació.
0: Jo fa... ens han donat un programa a nosaltres i a TV3 no hem treballat, però bueno, a TV3 fa molts anys que col·laboro. Vaig començar a col·laborar a TV3, jo crec que ara farà 10 o 12 anys, als matins de TV3, ja em van donar una secció que recordo que la primera vegada que vaig fer una secció de cor a TV3 vaig parlar de diademes... vaginals, que eren com una espècie de calcetes que porten perquè no se'ls hi marqui a les actrius que van a les catifes vermelles i tal, i estava tothom així mirant-me com dient aquesta tia que ve a explicar, no? I a partir d'aquí, no? Ja, bueno, i a col·lapsar estem, havíem d'anar, vam començar a anar un poquet i anem cada setmana i tenim la nostra estona. Bueno, no, i a Catalunya Ràdio també. Bueno, nosaltres hi ha aquella cosa de... que no es noti molt, els prejudicis, però bueno, que no es confiïn, a veure si ens quedarem amb alguna part de la graella i ja veuràs el cor si funcionarà. Bueno, i els del que no surti, mira quina feina estan fent, tant a la ràdio, i jo crec que faran alguna cosa a 3CAT, alguna coseta. Algo, estan fent, han anunciat, no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, veurem. Sí, sí.
0: El que passa que... tu allà, o no?
1: No, no,
0: ah,
1: no, no,
0: anava
1: no.
0: A dir, és que ara no sé, com que parlo amb gent, no sé qui està i qui no està. Com que tu ets més jove, doncs... tires més cap a aquella banda, no? Del que no surti, si has de fer alguna cosa de cor o no. O res, no t'interessa res.
1: No és que no m'interessi res, però no ho sé. Faig
0: sí,
1: altres
0: però
1: coses.
0: Els influencers,

0: Sergi, tot això no t'interessa el que fan?
1: Sí, bueno, clar.
0: Ah, doncs això ho fan els del que no surti una mica més, no?
1: Clar, però els del que no surti sí que parlen de la realitat, diguéssim, dels famosos de Catalunya.
0: Sí. Creus bueno, parlen de la Pombo
1: bueno, i tot. Sí, parlen una mica de tot, però sobretot...
0: Ells el que diuen és que sobretot fan això, però sí. No és veritat, perquè parlen d'Aitana, que també parlem nosaltres, sí. Parlen de Rosalia, que també parlem nosaltres. Ara, algun dia a la Jessica Goicoechea li donen més tirada que a nosaltres? Sí, potser sí, però bueno, jo quan tingui un nòvio, la Jessica Goicoechea també m'interessarà. El que passa que t'ho venen millor.
1: Sí, o sigui, és diferent fer premsa al cor des de Madrid que des de Barcelona?
0: Molt
1: o sigui, aquesta és la pregunta.
0: Molt diferent perquè a Catalunya ens ho prenem tot amb molta distància, saps? Com no va tal... I a Madrid ho viuen tot, perquè com que coneixen tant els personatges, ho viuen tot amb molta intensitat, saps? Aquesta manera de tractar amb distància ha fet que, per exemple, els del que no surti tinguessin el disgust que van tenir amb el Ter Stegen, no? Perquè sembla que, ui, no passa res, ho parlem, i pum, sí que passa, no? A Madrid sempre passa de tot, i aquí no estem acostumats, però bueno, també hem de trencar, no?, una mica aquestes pors.
1: Si el Barça és intocable.
0: Sí, l'altre dia, no sé on vaig anar, vaig fer una xerrada al Col·legi de Periodistes de Manresa, i parlàvem de censura, i em vaig enrotllar amb la Casa Reial, que si el rei Joan Carles, i vaig pensar, hòstia, però si jo la censura més heavy l'he viscut amb el Barça i no faig esports? O sigui, imagina't la gent que em fa. Vull dir, el Ter Stegen, per exemple, o l'Aitana Bonmatí, o no sé què, que dius, a veure, que només estic dient que tens un xurri, vull dir que tampoc, i s'activen tots els mecanismes per censurar directament, i dius, jolín, el que no he viscut jo amb el rei Joan Carles ho haig de viure amb el Barça, doncs mira, sort que no faig esports, ara aquí penso, veus? Perquè si no, és que és asfixiant. I bueno, i quan treballava aquí a Ràdio Badalona, doncs imagina't el que manaven la penya i el Barça, la penya i el Badalona, tampoc era tan fàcil, no sé si haurà canviat massa... Bueno, no haurà canviat.
1: Bueno, clar, perquè també tenen molt de monopoli, de molta informació de la que es parla, o sigui, necessites del Barça si fas esport per tenir audiència, no? I d'això
0: bueno,
1: s'aprofitaran.
0: No té per què, perquè jo no necessito per res a la... Jo parlo de la Preisler,
1: bueno,
0: estigui d'acord o no, i l'audiència no depèn de tenir contenta aquesta senyora, per exemple, saps? Clar, les seves dinàmiques de treball ja s'ho faran, però si em dius a mi o als esports o al... Sí que durant una època vam fer molta autocensura amb el rei, amb la monarquia, però ara hi ha una mica de barra lliure. I sí, els únics, vamos, el Barça, con la Iglesia hemos topado.
1: Clar, i t'has d'acostumar, si fas la feina que tu fas, com el fet de que la gent s'enfadi que formi una mica part del teu dia a dia, no? Sí, ho has d'integrar com una cosa normal.
0: Però bueno, si tu fas periodisme polític, per exemple, i has de donar... no sé què d'algun polític, doncs bueno, si s'enfada, dues feines té. Anant a Madrid vaig perdre una mica la llibertat, perquè hi ha personatges que comences a conèixer, comencen a ser amics teus, llavors ja et demanen què tal, llavors jo prefereixo que hi ha distància, saps? Perquè si no perds una mica la llibertat, no és censura, però clar, hosti, si tu ja tens, no? Si tens una mica de proximitat et costa. Per tant, el consell és no et facis amic de cap... per personajillo, perquè si no es complica la feina.
1: I sobretot que tu sempre has mantingut com un perfil molt de periodista, no? Fins i tot en els programes en els que has treballat, a Sálvame, per exemple, mai t'has acabat de posar com en el lloc del personatge, diguéssim.
0: No, a mi una de les coses de treballar a Sálvame que em feia més por era pensar en convertir-me en un personatge, saps? El que passa que tinc una vida tan sumament avorrida que era complicat, perquè clar, porto des de 1995 amb el meu marit, tinc dos fills i vaig a càmping, això no ven enlloc. Però, independentment d'això, si vols complicar la vida, te la pots complicar. I jo volia... jo, si alguna cosa tinc clara després de tants anys dedicant-me a això, és que jo no vull formar part d'allò que és angoixant i no m'interessa gens.
1: Consideres un triomf teu el fet de que han passat tants anys fent premsa al cor i et segueix tothom veient com una periodista?
0: Sí, jo crec que... Sí, mira, fa mal a dir perquè m'ho dic jo mateixa, però sí que és veritat que he treballat just... perquè quedés això de mi i no una friqui que ha anat a fer no sé què, saps? Que puc ser friqui, igualment, però que continuo tenint...

0: actiu és fer unes campanades. Les vaig fer fa molts anys a Telecinco perquè se les van donar a Sálvame, però no estava a la Puerta del Sol, saps? Jo vull ser Laura Escanes. Jo vull ser, saps, la figura principal d'unes campanades. Una cosa, vaig estar a punt de fer-les un cop a 8TV i, fixa, les havia de fer el Jordi Basté i al costat havíem d'estar la Mònica Usari i jo. Va ser com un projecte inicial, va, aquest any les farem, i el director, que no me'n recordo com es deia en aquell moment, va dir, no, la Laura fa, no, que és massa telecinquera. Fixa't, quina visió, també. Que, imagina't, feia cazamariposes en aquell moment, ara li explotaria el cap si en aquell moment era telecinquera. I jo pensava, ah, ho faré ja en alguna església amb aquelles campanes, saps? Fixa't, quin... és el que més m'agradaria fer, unes campanades. És una cosa que tinc com pendent.
1: Mas, potser és com de lo màxim, no?
0: Sí, però és guai. Després de la resta de programes he anat fent com quasi una mica de tot, saps? I no, com que no tinc... he presentat anecdòticament a la 2CAT perquè ho faig amb la Lorena, però no he tingut mai l'ambició de ser presentadora, jo crec que sóc una molt bona segona, saps? I, per tant, és que he anat fent... he estat amb el Sardà, amb el Jordi González, Jorge Javier Vázquez, la Melero, la Griso, és que no sé, tots els que he currat, saps? A la Rus, imagina't, a la ràdio, Clapés, tal, tots. Llavors, no tinc... Més enllà de mantenir els que tinc, no tinc... No és allò, hòstia, m'agradaria treballar? No, perquè ja he anat treballant amb tots els que admirava en algun moment.
1: I tenia el programa a TV3, per exemple, que abans deies?
0: Bueno, el tinc a la 2CAT, o l'he tingut a la 2CAT, i m'agradaria que hagués sigut un programa una mica més amb el segell. Tot i que es deia Mamaratzis, no tenia molt el nostre esperit Mamaratzis. Era, bueno, va ser una fusió amb el projecte i nosaltres, i a mi m'agradaria fer, pues, no sé com, el podcast portar-lo a la tele, però això... algú s'ho haurà d'inventar, proposar-nos-ho a nosaltres i a veure què surt. Però tu com ets jove estàs mirant com... ui, però és que jo ja amb el que tinc, o sigui, que es mantingui anys i anys i jo feliç de la vida, eh? Perquè clar, encara vols... però tio, si jo em quedo així, imagina't, jo ja em puc morir, ja em puc jubilar tranquil·lament i feliç.
1: Home, i totes les coses que has fet.
0: Per això, ara com pensar? Què t'agradaria? Jo m'agradaria... m'agradaria, l'únic que m'agrada... és pensar que la segona setmana de maig m'obren el càmping i que ja puc muntar la caravana.
1: O sigui,
0: això és l'únic que m'interessa a la vida. La resta, doncs, és feina, que vull que ve feliç i tal, però, vamos, el càmping és el meu projecte.
1: I tornar a llocs com aquest, que et connecten molt també amb els inicis, et fa com valorar més tot el que has fet?
0: A veure, és que com que he anat tornant... home, sí que és veritat que si paro dos minuts a pensar, dic, hola... que fort, la Laura, que va començar aquí, que jo recordo haver-me gravat la primera vegada que vaig fer ràdio, que era Repitenca 1, no sé què, 0. I m'ho vaig gravar i li ensenyava als meus pares, mira com dic els resultats, que és el primer que vaig fer. Clar, imagina't, saps? Lo típic de... Si m'ho haguessin dit en aquell moment, bueno, és que no, és que impossible. Però bueno, em queden amics d'aquella època, pocs, perquè també vaig fer enemics jo. Tu, allà on vagis, fes amics i enemics, saps? De les dues, i ja ho tens fet. Però el Ramon Duran, que és una institució aquí, continua i és amic meu. La Núria Coll, que es dedica a divulgació, no sé si la coneixes.
1: Sí.
0: La Núria Coll és intimíssima amiga meva i va sortir de Ràdio Ciutat. A l'Homo APM vam coincidir aquí. O sigui, que és el Manel Piñero, pobre, que ja es volia treure allò de l'Homo APM. Però clar, la redacció d'esports era el Ramon Duran, el Xavi Ballesteros, estava jo, el Manel Piñero, que és l'Homo APM, i el Lluís Altés, que ara és actor. Aquests cinc érem la redacció d'esports. No ens ho havíem de passar, o sigui, no ens ho podíem passar millor. Jo vaig arribar, a més, que marxava el Damià López, que ara està a RAC1, que no vam coincidir. Jo vaig coincidir amb aquests cinc, m'ho vaig passar superbé, fins que m'ho vaig passar malament i vaig pirar.
1: Sí, ens ho podem imaginar. Laura, fa moltíssimes gràcies.
0: Home, tu.
1: Per visitar-nos aquí a Off the Record. El que passa que abans de marxar...
0: no comencis amb jocs, James.
1: Queda una cosa pendent, no és un joc, no preocupis. Sempre li demanem als convidats, al final, com aquí és Off the Record i, per tant, s'ha d'explicar algun Off the Record, sempre els demanem als convidats o les convidades que ens expliquin alguna cosa, alguna anècdota, alguna cosa graciosa que els hagi passat, però que mai hagin dit públicament.
0: Ah, tio, però que difícil haver-me avisat, perquè jo ara, així, d'entrada... Ah, no me'n recordo de res.

0: amb algun programa o algo.
1: Alguna cosa que et vingui de gust explicar que no hagis dit públicament, que sí. Veure, tinc per aquí una gravadora per gravar-ho.
0: Sí, però si jo ho casco tot, tio. No sé com fer-ho, a veure, deixa'm pensar.
2: Endavant.
0: A veure, no diré noms, eh? Però vaig agafar el mòbil d'una jefa mentre estava al lavabo per veure amb qui s'enviava missatges de la redacció per descobrir amb qui tenia un rotllet. I no diré qui era.
2: Però vas trobar...
0: Vaig trobar material. Vaig trobar material molt bo que valdria... Almenys a Catalunya valdria diners. I no es pot fer, no? Mira els telèfons de la gent, no puc evitar-ho.
2: Diuen que no.
0: Doncs ho vaig fer. I una jefa, tu, perdó.
2: Laura, fa molta gràcia.

0: I avui parlem d'una llegenda de l'handbol cooperativa Sant Boi. Pedro Torres Calzón ha estat 21 temporades al primer equip de la COPE defensant pràcticament totes les pistes de Catalunya a la samarreta de l'equip Sant Boià, que ja porta molts anys competint al màxim nivell autonòmic. Ara, amb 39 anys, ha dit que aquesta ha sigut la seva última temporada al primer equip, deixant l'equip a la màxima categoria de l'handbol català i amb molt futur per davant. Avui coneixem la seva història. Pedro Torres, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt agraït.
0: Ara que ja fa unes setmanes que no et poses la samarreta de l'handbol cooperativa de Sant Boi per jugar un partit, com et sents?
1: Bé, descansat. La veritat és que hem acabat molt bé la temporada, per sort, molt feliços. Ens agradaria haver pogut fer més a la Copa, però bueno, ara ja descansar. Fins a setembre toca descansar.
0: Tu arribes a l'handbol cooperativa de Sant Boi fa 24 anys, que són uns quants... Encara sent un adolescent.
1: Sí, arribo amb 14 anys, sí.
0: Què recordes d'aquests inicis? Com arribes a la COPE?
1: Bueno, arribem a la COPE, Samu i jo, perquè el nostre entrenador del col·legi, que era el que ens portava, ens va deixar tirats. I, bueno, doncs vam parlar amb Albert, i Albert ens va dir, va, veniu. I vam començar en cadet de segon any, allà a la COPE, al Siurana, entrenant a la pista de ciment, allà...
0: I tu ja coneixies a la COPE, al CD de Sant Boi? O...
1: Havíem jugat contra ells.
0: Hòstia.
1: Sí. Sempre, nosaltres érem durantíssims a l'escola, o sigui, érem molt dolents. Però bueno, ens ho passàvem molt bé.
0: I amb 19 anys, uns quants anys després, ja puges al primer equip, ara fa 20 anys.
1: Sí.
0: Com era aquell primer equip? Com el recordes?
1: Buah, recordo molta varietat de gent. O sigui, hi havia gent molt gran i gent molt jove. Més que nosaltres, quan vam arribar, nosaltres ja fèiem jugar al sènior amb 17 anys. Perquè quan érem juvenils ja doblàvem, perquè li faltava gent al primer equip. I llavors, clar, estaven els molt vells i estava la gent molt jove. I va ser una mica, bueno, per consolidar aquell equip va costar uns quants anys.
0: Quines persones recordes d'aquella època?
1: Va, mira, Borja, Toni, Jona, Samu, jo... qui més hi havia? Va, hi havia l'Iñaki, el Moto, el Bèstia... el Samuel, que era un altre jugador, i van vindre també gent de fora, l'Àngel, el Marc, crec que es deia Flippy, que no me'n recordo mal. Van tindre un bon equip.
0: Sí, t'ha canviat molt, no?, en aquests últims 20 anys.
1: Sí, tant, sí, molt.
0: M'imagino que un és el Samu Rodríguez, que ja l'has mencionat, que és un company que ha estigut des de l'inici, i aquests últims anys ha sigut el teu entrenador, doncs t'ha deixat un àudio sorpresa, mira, que m'ho escolta ara mateix.
2: Buenas, compadre, cuando escuches esto estaremos entrenando. Que los lunes hay entrenamiento en el Pau Gasol. Que tú no has venido ni un día, cabrón. Cuando salgas de la radio, pásate a saludar, anda. Nada, voy a ser muy breve, que yo me enrollo con facilidad. Solo quería expresar mi agradecimiento y admiración a tu figura como jugador y a tu figura en mi vida como amigo. Nos conocemos desde los 4 o 5 años. He podido ser compañero vestuario, he sido tu entrenador, espero seguir siendo tu amigo. Para mí ha sido un viaje alucinante, lleno de muy buenos recuerdos. Creo que dejas un vacío importante en el primer equipo. Los chavales han podido aprender de ti, que me pareces un maestro cojonudo. Tú has aportado hasta la última gota de sudor al equipo. No te podemos pedir más, no te podemos reprochar nada. Que la verdad que tu compromiso y esfuerzo luciendo el escudo y defendiendo la camiseta... ha sido algo increíble, creo que nadie te puede reprochar nada en ese sentido y muy orgulloso de haber estado como entrenador en los últimos años. Cerramos esta etapa como jugador con seguramente con muy buenos recuerdos de partidos y torneos, seguramente también alguno amargo, pues el Fly de la Llagostera, pero bueno, nos queda el ascenso al Balsareny, el partido de Copa en Bordí, los torneos de Calella, San Esteban de Roviras, Torres, donde un equipo se convirtió en algo más y a día de hoy seguimos usando el balonmano como una excusa para vernos, y espero que esa excusa sirva para montar un equipo de veteranos o algo que podamos seguir dando guerra por las pistas. Así que nada, acabo ya, agradecerte infinito la dedicación que has tenido para el club. Creo que eres uno de esos 5 o 6 jugadores leyenda de este club. Si hiciéramos un museo, tu camiseta con la de los otros compañeros tendría que estar colgada con mucho orgullo y que los niños pudieran ver todo lo que has hecho para intentar imitarte. Creo que hablo en nombre de todos. Muchas gracias, compadre.
0: ¿Qué te has hablado, Pedro?
1: Una pasada. Es muy agradecido a Samu. Sí que es verdad que el conec fa molts anys i bueno, hem passat molts anys junts fora de les pistes i dintre també. I hem compartit això. L'handbol ha sigut un camí molt, per nosaltres molt divertit i molt, ens ha durat moltíssim.
0: Clar, i al final ha canviat molt, perquè al principi company pràcticament de classe, després sí, sí, company de pista, ara entrenador. No sé com ha sigut la teva relació amb el Samu.
1: Bueno, o sigui, ja et dic, ens coneixem des de P5, hem estat sempre junts a, tant a primària com a l'ESO, després sí que a batxillerat ell va seguir a l'escola, jo no, però sempre hem estat amics. O sigui, és una persona que parlo amb ella quasi a diari i compartim tot, o sigui, és amb qui quedo per anar al cinema o per qui quedo a tomar unes birres o... i és part del meu cercle, o sigui, és de mi quadrilla, per així dir-lo. I és que, o sigui, li tinc un apreci molt gran, molt gran.
0: Era veritat això que diu que els dilluns no vas als entrenos?
1: No vaig. No diré mentides. I aquesta temporada ha sigut més desastre encara. O sigui, ja vaig dir que el dilluns no baixava, perquè baixar 3 dies des de Terrassa em costa Hòstia. Moltíssim. I vaig dir que dimarts i dijous. Però han sigut més setmanes només dijous i moltes setmanes no baixar cap dia entrenar. O sigui, me'n costava molt.
0: I això de l'equip de veteranos ho és viable?
1: Sí, a veure, jo li vaig dir a Borja, perquè Borja estava pensant que encara volien fer un C. I jo li vaig dir que m'apuntava el que fos. O sigui, sí. C, D o veteranos...
0: El que sigui, no?
1: El que sigui, jo vull jugar. O sigui, jo no vull deixar de jugar a l'handbol a la Cope.
0: I el Samu, li donarà el genou o no?
1: Al Samu, si fem un C, no. Però si fem un veteranos...
0: S'ho pensa, no?
1: Segurament. Té ganes.
0: Doncs tant de bo sigui així. Ha comentat diferents partits, el de Copa Bordís, l'ascens a Balsareny, altres no tan bonics com el de Llagostera. Tu què recordes d'aquests partits?
1: A veure, la Copa de Bordils va ser un partit increïble, perquè Bordils estava a divisió d'honor, que era dos categories per sobre nostra.
0: Hòstia.
1: Ens va tocar jugar la Copa allà, a casa seva, un divendres a les 8 de la tarda. Vam arribar allà i ells estaven molt tranquils, saps? Ells a la Copa, saps?
0: Sí.
1: I vam començar a jugar, no sé, i tot es va sortir de cara i vam acabar guanyant el partit. A més, aquell entrenador que feia de Bordils era l'últim partit que jugava amb aquell equip, perquè s'anava a entrenar a Hongria. O sigui, i li van fotre, o sigui, encara hi ha fotos al grup, tenim algun grup de WhatsApp que té la foto de nosaltres sota el marcador amb els resultats. Va ser impressionant. L'ascens de Balsareny, jo crec que és els veterans és el que més hem viscut. O sigui, si posem quin és el moment més important de la nostra carrera, possiblement tots diríem aquest. Va ser el primer ascens que vam fer com un top 4, bueno, un top 8 a Balsareny. Vam jugar a una casa a Balsareny el divendres. El partit important era dissabte per la tarda. Vam arribar divendres a la casa. Oye, tranquilo soy, sí, no que mañana he partido a las 7 de la mañana a buscar hielo a la gasolinera. O sea, va ser molt heavy. No, vam arribar al partit, vam guanyar. El dissabte per la nit ja això va ser...
0: Desfase total.
1: Desfase, i vam acabar jugant diumenge pel matí, tots rapats. Em vaig portar la maquinilla que se llama la Susi. Vaig començar a rapar la gent al vestuari, a casa, bueno, anàvem amb uns sense cabells, amb una cresta moicano, va ser molt bonic. I el fly de Llagostera és que sempre me'n recorden els més veterans, perquè quan va ser una temporada molt bona, i vam acabar lluitant amb el cap de sèrie d'un altre grup per aconseguir l'ascens. I dice la leyenda i el mito que jo faig un fly per ascender. Ah. Que això és mentida, o sigui, el partit tenim que guanyar d'un i anàvem perdent d'un, o sigui, que si hagués marcat tampoc hagués passat res, però bueno, a ells
0: li gusta. Tirant la pulla,
1: sí,
0: no?
1: Sí, le gusta, les encanta fer això.
0: Hòstia, aquí. Has volgut també dedicar unes paraules a diferents persones, al teu post d'Insta, a l'Ivan Cordero, el teu company, sí, a la porteria, al José Teixidor, al Borja Rodríguez, que van estar abans que tu i han sigut companys teus durant aquests anys, també al president, a l'Albert, sí, Ruart. Per què són especials aquestes persones per tu? Per què vas decidir dir aquestes paraules?
1: Bueno, ja et dic, Samu i José, perquè han sigut... José també és amic nostre de... Bueno, jo a José el conec des de la llar d'infants.
0: Hòstia, encara sí, abans.
1: Sí, encara abans. I sempre hem estat els tres. De fet, tenim un grup que es diu El Tridente. O sigui, som els tres. A l'Ibi, perquè sí, és veritat que quan van començar a sortir el grup i tal, ell va entrar i va ser una persona important. I ara, de fet, és de la nostra quadrilla també, o sigui, sortim amb ell i tal. L'Albert, perquè va ser l'entrenador que jo crec que més ens han ensenyat a l'handbol, va ser una persona que ens va acollir a la Cope sense conèixer de res i ens va donar molta importància, tant com jugadors com entrenadors, que Samu ara porta, no sé si són 20 o 21 anys fent d'entrenador, sense parar, i ha sigut una persona molt important en aquest tram de fer-nos sentir l'handbol. I Borja va ser un... Perquè Borja, quan vam arribar al juvenil, és el, diguem, és el canvi més dur, és de juvenil a sènior, va ser el primer que va estar allà. O sigui, ens va acollir, ens va donar... O sigui, sois mis hermanos. Ho fèiem tot amb ell, ens va inclòs a l'equip molt bé. I va ser un de les persones que ens va com il·luminar de disfrutar l'handbol. O sigui, va ser... I és mi capità, mi eterno capità. Jo li tinc molt carinyo. O sigui, per a mi és Borja, mi equipo, sempre.
0: Que al final, sent dos xavals que pugeu de juvenil, que algú t'inclueixi a la segona lliga, no?
1: O sigui, no? I no ens feien fora. O sigui, normalment, ells tenen un grup, tu entres de nou.
0: Clar,
1: ja, portem dos anys a l'equip, quan arribem al sènior, quasi. I és com, vale, nos vamos a encontrar solos. No, tot el contrari. Se me recuerda las torres, que se llama así, porque Borja tiene una torre en Calafell, y allí pasábamos de fin de semana, muchos fines de semana, y allí se han vivido muchas historias muy divertidas. Y es verdad que desde el primer día nosotros nos hemos sentido muy acogidos por Borja.
0: Claro, es tú también lo que he dicho al Samu, ¿no? Que a més d'un equip d'handbol, al final, lo que heu fet són amics, ¿no?
1: Sí, pràcticament sí. O sigui, dintre del vestuari, jo sempre ho dic, el nostre equip, quan vam arribar, que ja es van els veterans, perquè nosaltres antigament... Tu anaves als pavellons o a algun poble i decían, viene la cope. I era com peligro. Perquè abans que arribéssim nosaltres, la cope era vandalismo. O sea, la cope era una banda de que sempre se liaban, acababan los partidos mal y todo eso. Y a raíz de que llegamos los más jóvenes, Jonah, Tony, David, Makelele, Samu, yo, Ibi, fuimos llegando estos y se fueron los más veteranos, el equipo empezó a coger color. Empezó a coger un... Ya no era el equipo una banda, ya era un equipo que, oye, juega. Y pues eso.
0: I ha anat encara a més els anys, no? Pel que sembla, perquè sí, esteu consolidats ja.
1: Sí, sí, clar. No sé si som... L'altre dia parlava amb Samu, no sé si som l'equip que més anys porta lligues seguits. Crec que són 9 o 10 anys. O sigui, i està molt bé. O sigui, i només tenim gent del club. O sigui, això és... Crec que és molt meritori. O sigui, tindre un equip a lliga que és... Està jugant de la base, o sigui, gent que arriba de la base i només són de la base. Crec que és molt, molt bo.
0: Tu que ho has viscut des de dins, al final, aquest creixement des d'aquests inicis fins ara, com, quan ho veus enrere, dius, hòstia, com ha canviat la Copa, no?
1: Sí, clar, sí. I ara, és el que et dic, nosaltres vam començar, com aquell que diu, a despegar amb 27, 28 anys, que va ser quan vam arribar a Lliga. Ara els nois que tenen 22, 21... Ja estan jugant a Lliga i ja donen el nivell de l'equip.
0: Clar,
1: jo penso, no? Nosaltres sempre decimos, hemos empezado en el barro. Clar, nosaltres quan vam tindre 21 anys jugàvem a tercera, quarta catalana i allò no, o sigui, no. O sigui, no havia el nivell, o sigui, vam consolidar tot això i ara, per sort, i això sí que m'agrada sentir-me com responsable de que l'equip estigui on està i que la gent jove pugui entrar a Lliga. No tenir que menjar quarta i no... Saps? Això és molt important.
0: I ara aquest any has decidit posar punt final a aquesta etapa al primer equip?
1: Sí.
0: Per què has decidit aquest any, Pedro?
1: Bueno, porto ja des dels 32 dient que vull marxar. Però sempre és el mateix. Potser sí que per tots els temps que porto i per la meva imatge, o sigui, no imatge, sinó la meva persona dintre de l'equip, considerava que tindria que estar uns quants anys més. Sí que és veritat que fa dues temporades vaig tindre una temporada molt dolenta, a qüestió de nivell i lesions, va ser horrible. I l'any passat Borja em va dir, déjalo ya, si ya has tocado fondo. I li dije, mira, una de dos, o me entierro más o hago un año muy bueno y lo dejo bien. I vaig decidir jugar aquest any. Per sort, ha estat molt bé, crec que sí. Jo,
0: sí, sí.
1: Bueno, no sé si amo, ja hablaré con él el jueves. I per això ja està, ja ara et dic, ja, ara jo visc a Terrassa, vine a entrenar tres cops a la setmana, no puc, ni dos. Tinc la lesió de l'espatlla, de l'ombro. No em dona la vida. No em dona la vida.
0: Encara hi ha això? Tu segueixes a l'Amor Covardia Sant Boi?
1: Sí, la intenció és seguir, però ja amb menys compromís i menys... menos tajetreu. Pensa que el C entrena un dia a la setmana i pim pam, i això és el que jo vull. Jo no vull, o sigui, i competiré, o sigui, em deixaré la pell a la pista sí o sí, però no és això que dius, tinc que competir amb els Black Bandits, no? Que venen ara, no puc, sigui, jo no puc agafar un tio de 25 anys i fer una esprima, eh? O no, no puedo, no, no me da.
0: I per què creus que has decidit seguir, encara que sigui amb menys, bueno, menys compromís, però seguir igualment a la CUP? Què et fa seguir vinculat al club?
1: Bueno, sí que això és com la meva segona família, és la meva segona casa. O sigui, porto 24 anys i és l'esport que m'emociona i em dona la vida, perquè pensa que nosaltres no vivim de l'handbol. Tenim el nostre treball i l'handbol ha sigut sempre una via d'escape per evitar d'evadir-nos de tot i ir i estar allí jugando con los amigos, sobretot eso, con los amigos. Competir, compites, però vas a reír, te vas a pasar el rato. Y eso no lo quiero perder. No me quiero encerrar y no poder hacerlo. Entonces, si tengo ese espacio de, aunque sea un día o dos días, pues hacerlo. Porque, y además es que el deporte me encanta. O sea, estoy enamorado de mi deporte.
0: Y a veces jugar mal Borja, es también...
1: Sí, claro. Hombre, yo espero que el Borja no me deje, no me deje tirar. Que aquesta temporada ha estat molt lesionat i no sé si... Crec que seguirà.
0: Doncs tant de bo sigui així. Tu has dit ara en uns minuts, els tenim aquí fora, rebem els Vivantis, que és la secció d'handbol platja. No t'han aconseguit liar, no? Per anar a un torneig o
1: no, no.
0: Ho han intentat?
1: L'any passat, fa dos anys, no sé si ara porten aquesta la tercera temporada. La quarta.
0: 3-4, més
1: vale. La primera temporada sí que vaig estar a punt, però bueno, no, o sigui, no... Ells no poden, si sí, no estic per jugar a platja. Jo no puc girar com ells. Ara que et dic, el físic que tenen els nois és... Bueno, muy, és mucho para mí.
0: O sigui, tu que t'estiu descansat, tranquil.
1: Jo l'estiu, jo els vaig veure... El primer any sí que vaig estar a tots els torneigs que van fer, vaig anar amb el Samu i jo a verlos i animar-les i comiar de la platja.
0: Claro, a disfrutar.
1: I ja està.
0: I Pedro, això per acabar, al final has tancat una etapa llarga i molt bonica. No sé què és per tu, l'handbol cooperativa Sant Boi, el club d'aquí de Sant Boi.
1: Bueno, és el que et dic, és la meva segona família. O sigui, jo ho he donat tot per aquest club. Crec que encara ho donaré. O sigui, no deixaré enrere el club. Creo que la gente tiene que saberlo, que el club desde la base hasta arriba y desde la dirección y el staff y todo el mundo, somos un club pequeño todavía a nivel catalán. Estamos creciendo, pero nos falta mucho. Y yo insto que el club, para lo que es realmente, que es una gran familia, no es un club exagerado, es una locura.
0: Y vos has estado en buenas manos, ¿no?
1: Sí, tant, sí.
0: Hi ha molts joves que jo crec que seguiran com a mínim uns quants anys li queden, no?, de brambol.
1: Clar, jo li deia als nois, cuando os faltan 14 años para llegar hasta donde estoy yo. Claro, sí, es que se suena molt lluny.
0: Pues a veure si els aguanten, no?
1: A ver, ojalá.
0: Doncs Pedro Torres, capità de l'handbol cooperatiu Sant Boi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i felicitats per aquests anys.
1: Muchas gracias por invitarme, chicos. Muy bien. Ràdio Sant
3: Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
0: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del timbre indica és aquí l'inici de tothom per la classe i avui toca parlar d'un tema que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Soc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals hem convidat a quatre joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i no sé, per Espanya.
0: Molt bé, perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Com, però comenteu les pel·lícules o voleu el silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula,
8: però,
0: sí.
8: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb, amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Uh-huh. I això com es porta?
8: No parlem de... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Uh-huh. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Uh-huh. I a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé. O sea, l'única cosa estranya, sí, que no és estranya, és com... Jo crec que bastant corrent. Que... des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però uh-huh. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors, no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia a tu,
7: sí,
0: no?
7: Que, sí, que és especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot saludin. Vosaltres... plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
6: No, jo no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... Bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja. Yeah.
8: No, no és perquè vagi de guai, saps? Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus
8: no,
0: que però... els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. però no. No trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Uh-huh. Llavors tenia una cangur i era com... Jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I, home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, uh-huh. estic acostumat i...
0: Venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... Si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... No sé...
0: Que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... T'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... Ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: I en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta, eh?
8: Sí, digues, sí, digues. Sí,
0: sí.
8: Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí, sí, sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un
8: 10. Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: Què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits uh-huh. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho
1: sí.
0: he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaja bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu, però un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé. Mireu, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí,
6: totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir, però tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des de l'aspecte més quotidiana i fins als més personals, com si em matava una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre et discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no crec molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els seus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
8: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, jurem.
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No, no. A
0: mi, vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? O sigui, heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
5: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare.
5: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
8: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
8: Perdó.
0: Digues.
8: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
8: També, suposo.
0: Bueno. És que sense paraules aquí, eh?
8: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que us heu de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
5: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
7: Sí. O també el... jo abans...
0: I tenen molta raó.
5: Sí,
7: o
5: és
7: el,
5: que no.
7: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
5: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
7: No.
6: Jo
5: bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
6: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
6: Sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
5: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
5: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen...
7: Jo quan, surto.
5: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
7: Jo estic igual.
5: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
0: ostres,
6: a l'institut.
0: Sí.
8: El meu Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres
7: no
0: esteu... No. No esteu
6: bueno, jo també.
7: Jo intento donar... Ui, perdó.
6: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
5: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
8: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
7: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui, eh?
6: Sí, jo també.
8: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com a mal fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No. I ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors? O...
8: Sí, sempre.
0: Sí?
8: Són els primers en
6: enterar-se. A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
7: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
7: Tipo, mai passa com res novedós. plan, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula, i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú important.
7: Sí, que sí, segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí. Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
7: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin, i després ho comentem.
15: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'ha amagut res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8, perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7 i mig, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Sí que diria que sóc bon fill i em posaria un 11 de 10. O un 10.
10: Quan sense les normes de casa les compleixes... No, la veritat és que això no. Les compleixo, i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
15: Sí que hi parlo amb els meus pares, i per aquest punt és molt positiu la meva família, perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
7: Sí.
1: Sí.
0: Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?

0: al final hem madurat una mica més, pues ja...
1: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que sí, fossis més gran.
0: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-se, dic com... Ho intento esquivar.
2: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida, i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida, i per molt que me la segueixo estimant molt... segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
1: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
0: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
1: Tu també, Jan.
2: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics... A mi em genera molta confiança.
1: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
2: Ho dubto bastant.
1: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
2: Wow, no tinc ni idea.
1: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
3: Jo crec que des d'un primer moment, no sé... A l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
1: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de patir, sí, no? Sí, sí. De cop, vinga, parlem de sexe. No?
3: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
1: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
4: És que no surt mai com el tema.
1: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
4: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com que...
1: Però amb els pares no,
4: No, perquè no, en plan, no hi ha el context de fer la broma.
1: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
4: No.
1: Por.
4: No, tampoc.
1: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
4: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
1: Però com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
4: No, és que... No sé.
2: Ni tan sols l'havies
1: pensat. Estic puxant avui, Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
0: Sí.
1: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
0: Portar-me jo a matar amb la seva família.
1: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
0: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
1: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
3: La segona. Tenir una família amb pocs recursos i que em doni...
1: Que et cuidin.
3: Sí, és que la meva família per mi és tot.
1: O sigui, que bonic, això.
3: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga. També.
1: Ai, que bonic.
3: Sí, li explico tot. No sé, jo la veig i dic...
1: I tu creus que això sempre serà així?
3: Sí.
1: Ai, que bonic.
3: Sempre ha estat així, llavors.
1: I no canviarà, clar.
3: No.
1: Jan, vaig amb tu, Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
2: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
1: Ja això que... no vol dir menys tenir els amics, sinó...
2: No, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé, no és
1: tu?
2: Que em senti més com... Soc més jo, soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
1: Ets pallacete, una mica, sí?
2: Sí.
1: Noelia, vaig amb tu, pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri

0: o els faries cas?
1: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
1: Ah.
0: Una o l'altra.
1: Jo crec que faria el que jo crec, perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. ¿Cómo se dice? Que em contagia a mi, per així dir.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
1: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies, doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
2: En la música.
0: Amb la música.
1: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
2: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Mm-hmm. Els adults els
0: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa.
3: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan, hi ha coses que, hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no sé.
4: Perquè digues un tren, de veritat.
5: Estava en un altre lloc, ara.
2: Del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per el que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
5: No, perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
1: Igual.
2: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I a
2: vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
1: Uau, sí.
5: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren al mòbil, per exemple?
2: No,
1: tinc control parental, llavors.
0: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
1: Sí,
5: de sobre.
0: Però els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè a més vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
2: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
1: Buah.
6: Fes-li un detallet, perquè un dia que jo estava amb febre a gairebé 40 graus
0: però
6: i em ve el meu pare.
0: Un detallet vol dir una cosa material, un regal?
6: Un regal.
1: O preparar-li l'esmorzar.
6: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
6: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir... Tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
6: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
3: No.
6: Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
6: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, a tu t'agrada molt la música.
6: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
3: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Mm. Ja des de primera hora no li pots dir... Ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què... No, perquè si no ja doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
5: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
2: Vale.
0: Vinga, va. Sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
2: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i en canvi a casa més tancats, més reservats.
3: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
1: És que hauria de veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
3: Clar.
6: Mm-hmm. El que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
2: Jo que s'obri. Que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
1: Sí.
0: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de, doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
1: Sí.
2: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Heu, tots heu dit que sí, eh?
2: Amb els estudis.
1: Sí.
0: Amb els estudis.
2: Sí.
1: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
2: Que ja els he decebut, però no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
2: Sí,
0: o...
2: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
1: Sí.
0: Per
1: perquè,
0: què?
1: No sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal. Però, per exemple, si com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
1: Sí, o sigui, ja no per mi.
0: Estan contentíssims igualment de veure't allà ja, competint,
1: ja
0: no?
1: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també per... que no, o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal. Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
5: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina!» Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
5: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: I la resta?
3: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare, bueno, jo soc, trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de, ai, una filla científica, i no sé, quan surt a la tele una dona de, un premi de, jo què sé, ha descobert, jo, una medicina,
0: i admira tu una mica de raó,
3: diu,
0: no?
3: Mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà, i jo, no, és que no m'agrada, però en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
3: sí.
0: Bé.
3: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
1: Jo sé, la música.
0: La música.
1: Tenim gust musical.
2: La música, també.
3: Anar a compres.
0: Oh, molt bé.
5: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
3: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
5: Vull, Manel.
0: Vull que el meu fill estudi el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
5: Molt malament, Manel.
0: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
3: Uau.
0: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
2: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
5: Sí.
2: El Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci el mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
3: És que, bueno...
0: Però amb la resta també rebufat, eh?
3: Amb el que... El del Xavi crec que era...
0: El Manel era el primer, el que volia que estudiés el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
5: eh? Sí, home. És que això és xunguíssim.
3: No, home, és que això de fer... Parlar d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell Nadal pringa. Perquè es comentarà només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
5: És que entre el Joan... tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim.
2: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia.
3: És que el primer.
1: És que todos.
0: podem fer una excepció i castigar uns quants.
2: Jo,
0: eh?
2: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
2: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple, i si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
6: És que...
2: Em faria mal.
0: La resta sí, està d'acord sí, que el Manel...
6: Perquè els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta està més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
2: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
3: I això encara passa, eh? Tot i que no es vulgui.
0: Sí, sí,
3: sí, és que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
1: Que la família Noemi. Ho és tot.
0: La família ho és tot, bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
2: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot i que t'has de si trobes que tens una relació distant doncs apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
3: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
6: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: Hola, què tal? Com esteu?
1: Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que parla de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Tres continguts que tenen un sol objectiu, que el sofà de casa estigui molt i molt avorrit, sigui els caps de setmana, durant les vacances o quan vosaltres vulgueu. I per això us fem tres propostes cada setmana. Les d'avui són aquestes que resumim primer en el sumari. Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. És el títol de la visita guiada a aquest petit poblet del municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. Un palau gòtic renaixentista n'és l'element principal, però en dues hores de ruta també hi palparem vestigis romans, medievals i més contemporanis, relacionats amb el Penedès i amb les bombolles. En Xavier Xortó, membre de l'Associació del Castell de Subirats i guia, ens ho explica de seguida. Seguirem AP7 cap avall i ens dirigirem fins a Arbolí, al Baix Camp, i en plenes muntanyes de Prades. És la secció de senderisme que condueix al Xavi Tió, una proposta per fer el cabra que, com sempre, ens porta cap a llocs interessants, com ara l'antic poble de Gallicant, cingles, ermites i masos escampats pel camí. I tancarem ruta al voltant de les Açores amb la Marta Pujol. Continuem recorrent l'illa de Terceira i tots els seus encants. Són els quaderns del viatger. Què, us agraden els continguts d'avui? Ens voleu acompanyar? Veniu? Doncs va, que marxem. Subirats és un extens municipi de l'Alt Penedès que rep el nom del seu castell, una construcció alçada en plena vessant nord de l'Ordal, des d'una privilegiada posició que controla l'extensa plana. No hi trobareu cap nucli anomenat pròpiament Subirats, i sí, en canvi, fins a 22 pobles. Un d'ells ocupa avui el nostre temps. Un petit nucli composat per una quinzena de cases que s'arremolinen al voltant d'un gran palau rural que li dona nom Torre Ramona. Un conjunt pintoresc que l'Oficina de Turisme de Subirats promociona a través d'una visita guiada que fan membres de l'associació Castell de Subirats, amb qui tenen conveni. Porta per títol Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. Torre Ramona és a prop de l'autopista, l'envolten les vinyes i la tanca al sud la Serra de l'Ordal, arrecerada sota el castell de Subirats. A part del palau, també conegut com a Palau Gralla, hi ha varis elements patrimonials que mereixen ser visitats, i el mateix poblet, petit, cuidat i molt acollidor. Ens ho explica en Xavier Xortó, membre de l'associació Castell de Subirats i guia de la visita.
2: És un nucli habitat i, no sé, potser deuen haver unes 10 famílies. Algunes no viuen de forma permanent, però són cases de segones residències. És un nucli, bàsicament, que va sorgir doncs, de famílies pageses que cultivaven les terres del voltant i es van construir aquests nuclis. Per cert, es va construir aprofitant la muralla que envoltava la casa Palau dels Gralla. Era un recinte fortificat i els pagesos van aprofitar la muralla perquè així ja tenien una paret de la casa construïda.
1: Cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, s'organitza una ruta d'unes dues hores de durada on es visita l'exterior del palau. També l'església romànica de Sant Joan Sesrovires, el cementiri, l'antiga torrota d'en Pasteres, ja fora del nucli, el bosc, els carrers del poble i la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. Comencem parlant de la raó de ser d'aquest poble, el seu gran Palau Gralla o Palau Torre Ramona. D'estil gòtic renaixentista, el va fer construir Francesc Joan Gralla i Desplà al segle XVI.
2: No és res més que l'evolució constructiva del propi castell de Subirats. Al segle XVI, els castells deixen de tenir la seva funció militar, perquè les guerres ja s'han acabat i entra un període de tranquil·litat i pau, i sobretot a la zona de l'Alta Noia i la Segarra veiem que els propis castells es transformen en palaus, residències molt més còmodes, s'obren grans finestrals perquè entri llum, alguns elements defensius ja desapareixen i es converteixen en residències que el senyor del castell, per comoditat, les adapten a les necessitats de l'època.
1: El palau va anar canviant de mans amb el temps. Un propietari va ser el castlà Josep de Ramon i passa, aleshores, a anomenar-se Torre del Ramon. Ja al segle XIX n'és propietària Paula de Ramon i d'aquí sembla que ve la denominació de Torre Ramona. En qualsevol cas, sigui Palau Gralla o Torre Ramona, en Xavier Xortó ens n'explica els principals punts d'interès.
2: Com són les mènsules, que hi ha unes escultures esculpides a les finestres, hi ha una arcada gòtica que és realment impressionant pel pes que aguanta i per la llargada de les dimensions d'aquesta arcada en el pati interior. i també una curiositat, hi ha un túnel que creua tot el poble, abarca 150 metres de longitud, en direcció al castell. I les llegendes diuen que si era un túnel que comunicava el palau amb el castell, un túnel subterrani.
1: Un túnel que queda tallat en sec, tot un misteri. Tornant al palau, dir-vos que la visita guiada porta fins a l'exterior de l'edifici per contemplar l'esplèndida façana i també a una part del pati interior. Allà, els actuals propietaris expliquen algunes anècdotes històriques d'aquest edifici, per exemple, aquesta.
2: I aquest palau tenia un cercapous. És com una mena d'ancla de vaixell i tenia quatre puntes. Llavors, la simbologia de les puntes d'aquest utensili que servia per recollir les galledes que queien baix al pou o que es trencava la corda i es queien a baix, segons els ganxos que tenia, denotava la importància d'aquella casa. Els cercapous a vegades tenien una punxa, dues punxes o tres punxes, però aquesta en tenia quatre. Vol dir que era una casa senyorial molt important.
1: Sortim del palau i anem amb els altres elements de la visita. Un d'ells és fora del poble, no massa lluny, enmig d'un bosc de pi blanc i d'alzines, la Torrota d'en Pasteres, actualment en ruïnes.
2: I alguns historiadors ens diuen que els seus fonaments són d'origen romà, perquè tots sabem que per aquí, més o menys on te passa l'AP7, l'autopista, hi passava la Via Augusta, que comunicava Roma amb Cartago, amb Cartagena. I aquesta torre segurament devia tenir alguna funció vinculada amb la Via Augusta. Durant l'època de l'edat mitjana es va fer servir com a colomar, per criar coloms. Els coloms ja sabeu que eren a l'internet de l'època, els coloms missatgers. I aquesta torre, en el seu interior, hi trobem tota una sèrie de forats que diuen això, que eren un criador de coloms.
1: I no massa lluny d'allà, a l'extrem sud del poble, hi ha l'església dedicada a Sant Joan Sesrovires. Als prop de 150 metres de desnivell entre el poble i el castell de Subirats van tenir la culpa de la seva construcció.
2: Els veïns, en un moment donat de la història, es neguen a pujar a missa al castell de Subirats, doncs perquè era una muntanya molt costeruda i els diumenges els hi feia una mica de mandra pujar a l'església i van decidir construir la seva pròpia església a baix del nucli d'habitants. Però aquesta església, que és l'església de Sant Joan Sesrovires, és una església romànica del segle XII, es dona el cas de que mai ha sigut parròquia pròpia. No ha tingut mai pica baptismal i sempre depenia de la parròquia de Sant Pere del Castell. És una església molt senzilla, l'únic que té d'interès potser és l'absis i vist des de l'exterior.
1: I al costat d'una església sol haver-hi un cementiri. A la visita guiada també s'hi accedeix i s'explica un fet que va marcar la història de Torre-ramona. I és que al recinte hi ha una fossa comuna on s'hi van enterrar les víctimes d'un malaurat accident entre un tren i un cotxe de línia que va ocórrer l'any 1929 en aquell indret.
2: Un tren va atropellar un vehicle de passatgers que feia una línia regular des del Pla del Penedès fins a Barcelona i van morir 22 persones. Eren gent de ciutat que venien als pobles el dia de mercat a fer les seves compres. Allò típic de les pel·lícules, un autocar d'aquests, que en realitat era una banyera, se'n diuen banyeres, aquests cotxes antics, que portaven la vaca dalt amb totes les gàbies, amb les gallines, i que transportava passatgers en el seu interior. Doncs venien de mercat de Sant Sadurní i el suplent que havia a la caseta del guardabarreres, doncs no va fluir la comunicació i no va tancar les barreres quan tocava.
1: Seguim el camí. Fem també un tomb pel petit nucli i acabem la visita com pertoca, al Penedès, amb un brindis amb bombolles. Es visita la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. S'accedeix a una cava excavada a pic i pala i els visitants coneixen tot el procés d'elaboració del cava. Per acabar, una copeta. Hem fet un repàs als llocs més interessants de Torre-ramona, però al seu voltant encara hi podem veure moltes coses més. En Xavier Xurtó ens les explica.
2: Un jaciment paleontològic de l'època del Miocè, de fa 16 milions d'anys, on hi estan trobant restes fòssils de fauna salvatge molt importants. Es considera que és un dels jaciments més importants d'Europa. A sobre mateix de Torre-ramona tenim un poblat ibèric de fa uns 2.000 anys, i que fa poc temps que s'ha començat a excavar, però també es creu que és una gran ciutadella. No sabem encara el que hi ha per descobrir allà. Tenim la Fontsanta, on t'expliquem una llegenda de la Mare de Déu de la Fontsanta, on hi ha una surgència d'aigües termals, que surt aigua calenta.
1: Informeu-vos de la visita guiada a Torre-ramona o també a la que es fa del Castell de Subirats, per exemple, a través de l'oficina de turisme. Entreu al web www.turismesubirats.cat Reserveu la vostra plaça i submergiu-vos en un encantador poblet rural habitat d'antic, amb molt de pes medieval i que, malgrat ser molt a prop de l'autopista, és encara avui un dels grans racons desconeguts del Penedès.
0: Sendes.
1: Doncs baixem autopista cap avall i deixem Torre Ramona al Penedès i ens anem una miqueta més avall, a les terres tarragonines. Concretament, anem cap a les muntanyes de Prades. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui tornem a les terres de les muntanyes de Tarragona, perquè ens entenguem, i concretament aquesta Serra de Prades, per fer una ruta de senderisme per aquesta zona, oi?
3: Ah, això mateix, trenquem la tònica de les darreres propostes berguedanes i ens n'anem, com bé deies, cap a terres tarragonines. Ens n'anem cap a les muntanyes de Prades i en concret cap al Baix Camp. Us proposo una volta, en sentit horari, que sortint del petit poble d'Arbolí ens pujarà a l'ermita de Sant Pau, d'allà farem cap a la Collada dels Colls. Ens acostarem a visitar el llogaret abandonat de Gallicant per després enfilar-nos al Puig de Gallicant i per l'altre cantó baixar als Colls. D'aquí anirem a traspassar la carretera, passarem per la Pineda dels Frares, baixarem per les costes de les Cingles cap al Camí de les Cingles, que ens durà a la plana de Mas d'en Bruno, i d'allà ens arribarem al Cingle Blanc per fer el tram més espectacular i divertit de la ruta, resseguint una estreta feixa per una cinglera de la qual sortirem pel Grau de l'Embut a buscar altra vegada la carretera i, planejant entre antics camps de avellaners, tancarem el cercle per entrar de nou a Arbolí.
1: Un poble, Arbolí, que de fet també és el punt de sortida d'aquesta ruta, oi?
3: Això mateix. Anem a començar a caminar al poble d'Arbolí, on hi arribem des del Coll del Forja. Deixem el cotxe als rentadors que hi ha a l'entrada del poble i agafem el carrer del Trinquet, que ens porta al carrer de Sant Pau, on trobarem senyals del GR7, que seguirem cap al nord un breu tros fins que, al poc de sortir del poble, deixarem el GR per agafar un interessant corriol empedrat que s'enfila per la costa de Sant Pau i que conserva encara els murs de pedra seca per marcar les ziga-zagues amb branes i amb trencaaigües. Anem pujant per entre Garric, Estepa, Bruc i Romanins a trobar un camí que de seguida ens acosta a l'ermita de Sant Pau. És un edifici petitonet amb una casa annexa i està situat tot en una balconada penjada sobre el poble amb un bon mirador. Bé, de darrere de l'ermita surt un corriol, està indicat, i que ens acaba de pujar en un no-res fins a l'enrunat Maset del Nadal amb una preciosa era força ben conservada al davant. I d'aquí, ja planers, per entre Pineda Jove, anem cap al Lobaga dels Clots de Gallicant, que ens du fins al Collet dels Colls, on retrobem els senyals del GR7 que havíem deixat abans i que puja des del poble pel camí vell d'Arbolí a Gallicant. L'agafem cap a l'esquerra, deixem les runes del Mas del Valent a la dreta i sortim a la plana del Manuel, als afores del llogaret de Gallicant. És un llogaret totalment enrunat, però que fa uns 3 anys va sorgir un projecte de revitalització per restaurar-hi l'activitat agrícola i volien plantar-hi vinya d'altura i recuperar els elements tradicionals del paisatge. El que fem és, després de visitar la mica de runes que en queda, ens enfilem fort, poc més d'un centenar de metres, fins al Puig de Gallicant, és dins de la llista dels 100 cims de la FEC, amb un vèrtex geodèsic al capdamunt i un bon mirador també de les muntanyes veïnes. I en baixem després per l'altre cantó fins als Colls. És una altra collada on agafem unes pistes que ens van remuntant suau fins a Lo Collet Alt, on creuem la carretera que uneix Mont-ral amb el Coll del Forja, d'allà per la Pineda dels Frares, una pineda realment bonica. Passem per l'extrem de l'antic campament militar dels Castillejos, encara amb restes de la pista americana d'entrenament, i després baixem decidits fort per les costes de les Cingles a buscar el camí de les Cingles que cap a ponent ens mena a la plana de Mas d'en Bruno. Aquí retrobem la carretera i l'agafem avall uns 400 metres, passem pel costat d'un camp de vol d'ala de pendent i deixem la carretera per anar a buscar un senderó que, entre la brolla, baixa a un mirador en una cinglera orientada sobre el Forja i que després acaba de baixar fort per anar a posar-se ben bé al mig de la cinglera. Estem al Cingle Blanc i tenim per davant el tram més espectacular i divertit de la ruta. Deixem l'antic camí empedrat que baixa al Forja i anem seguint a mitja paret una feixa rocosa que es va estrenyent. Trobem un primer pas amb un cable per ajudar-nos a superar un sortint de la paret, és un pas curt però aeri, i arribem al poc en un colze que ens orienta a una raconada magnífica que traspassa el barranc del Raba per un tram molt estret on haurem d'anar amb compte. Més endavant el camí ens du a passar per una altra o per una balma d'uns blocs de pedra enormes que s'han desprès de la cinglera i seguint la feixa per entre trossets de bosc d'alzina arran de paret anem a passar un segon cable, també un tram aeri una mica més llarg que el primer. Seguim el camí fitat, anem a trobar un tercer pas amb un altre cable, és un tram penjat però amb molt bones preses. Fem encara un bon tros per la feixa sota un munt de vies d'escalada fins a desembocar en una petita canal fàcil que superem amb l'ajut d'una corda i acabem de fer els darrers metres de la feixa que va perdent a poc a poc la verticalitat fins a sortir a un camí principal, també empedrat, que pel grau de l'embut ens puja altre cop al damunt de la cinglera. Aquí traspassem una tercera vegada la carretera i de pla per terreny argilós i obert anem a passar per la zona coneguda com les Guixeres i entre camps d'avellaners abandonats, antics ceps i algun ametller també avui perdut, passem per darrere el cementiri d'Arbolí fins a desembocar de nou a la carretera per fer els darrers metres fins a retrobar els antics rentadors on tenim el cotxe.
1: Aquesta és la proposta d'avui. Com sempre, després de la descripció completa i exhaustiva que ens fa el Xavi, anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 475 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos a tots els llocs interessants, que són força.
1: Dificultat de l'1 al 5?
3: 3 sobre 5, bàsicament pels trams aeris del Cingle Blanc, sobretot no recomanables per a gent amb vertigen.
1: I les referències a internet?
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Ermita de Sant Pau, Gallicant, Puig de Gallicant i Cingle Blanc des d'Arbolí, d'un usuari que ja és com de la família que es diu Tot Natura.
1: I el saludem des d'aquí, si ens escolta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores.
1: Terceira, una de les 9 illes de l'arxipèlag de les Açores, rep aquest nom perquè va ser la tercera en ser descoberta pels portuguesos, però curiosament també és la tercera en superfície. De forma oval i orografia molt complexa, Terceira se situa en el bloc d'illes centrals i té la seva capital en la vila d'Angra do Heroísmo, una bonica població de cases pintades de blanc i esglésies imponents. De seguida en fem recorregut per posar la cirereta a aquesta interessant proposta de les illes més remotes, les Açores.
4: Em va cridar molt l'atenció en tota l'illa la gran quantitat d'hortènsies que hi ha de tots colors, sobretot de color lila, però és que a vegades arribes com panys de paret, sencers, que et pots fer una fotografia i sembla que estiguis doncs, en un edifici que sigui ple d'hortènsies. En aquest jardí botànic n'hi havia, bé, a banda d'hortènsies, molta exuberància de vegetació i molt bonica. El primer dia només arribar, ens vam allotjar a l'hotel i llavors doncs, vam anar a fer un vol pel que hi havia més a prop de l'hotel i llavors doncs, vam fer la coneixença d'un capellà, el padre Francisco, que ens va fer visitar una mena de construcció que ens va cridar molt l'atenció i que són típiques de Terceira, que se'n diuen imperios. Els imperios venen a ser com capelletes, molt petitones. Per fora són normalment pintats blancs, de calç, i aleshores estan com ribetejats de colorets. Doncs un pot ser de color verd, un altre pot ser de color taronja, un altre pot ser de color blau, amb una forma molt característica, doncs, de petita capelleta, doncs, amb, fa com una punxa, i llavors doncs, pot tenir un batent o tres, depèn, no? Però no hi pots accedir des del carrer peu pla perquè la porta està elevada. I llavors doncs, t'han de portar literalment una escala per pujar. N'hi ha per tota l'illa d'Imperios. Ens va explicar molt bé el que eren. Jo vaig interpretar que venien a ser com confraries. Llavors, doncs, cada barri o cada petit poblet té la seva i es distingeixen de seguida. Quan entres, et trobes com amb una mena d'altar, però no hi ha cap imatge. Hi ha corones i ceptres de plata i teles de seda, i a tot estirar doncs, l'Esperit Sant. Sembla ser que estan dedicades a l'Esperit Sant. En origen era per fer culte a l'Esperit Sant i servien doncs, també una mica per fer almoina als pobres. Llavors, a l'imperi del Padre Francisco ens va convidar a sopar aquell dia i estaven preparant unes quantitats impressionants de carn, de vedella, que sembla ser que en origen doncs, aquests àpats eren per donar als pobres, per fer caritat, però ara jo penso que és festes restringides i privades i que, per tant, nosaltres allà hi fèiem més nosa que servei, no? Al port vam reservar també una excursió per anar a veure golfinyos i balenes, però aquí no vam tenir tanta sort, vam veure només dofins. Les balenes devien estar a l'altra illa. I llavors, doncs, aquesta, com que és de forma arrodonida, doncs sí que vam anar cap al centre. El cim més alt és a la Serra de Santa Bàrbara. Deu tenir uns 1.000 metres d'altura. Llavors, doncs, des d'aquí, doncs, pots veure bones

0: el Gardo Carbao, que és la xemeneia volcànica que pots baixar i visitar per dintre. Ens van dir que només se'n poden visitar tres al món. Una a Indonèsia, em sembla que van dir, l'altra a Islàndia i aquesta tercera. Llavors, doncs, lògicament, ells ens van dir que la que és més bona, més bonica, més barata, que s'hi pot arribar doncs, de manera més fàcil, perquè amb una has de caminar no sé quan, l'altra et cobren no sé quan més i tal, era aquesta. Però és que realment és espectacular. Et fiques allà dintre, baixes potser uns 100 metres de profunditat, llavors s'han originat diferents grutes o coves per allà dintre, al dintre de tot hi ha un petit llac, hi ha una humitat tremenda, contínuament van caient gotes, les parets estan tupides de molsa, et va regalimant l'aigua, i llavors, doncs clar, quan estàs a baix de tot, que tens el llac als peus, aixeques la vista i, clar, veus tota la paret amunt, com si estiguessis a l'interior d'una xemeneia, i a dalt de tot el foradet arrodonit, a través del qual pots veure el cel, la llum exterior.
1: Punt i final aquest capítol 528 del Sendes. Esperem que us hagin resultat d'interès els nostres continguts. I ja ho sabeu, podeu recuperar-los entrant al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. I ara els crèdits. L'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Si us sembla, ens retrobem la setmana vinent. I aneu on aneu, tingueu sempre una molt bona ruta.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Salut, amics i amigues, com va? Comencem el Sendes número 527 que fem des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades de la xarxa Més. En els propers 25 minuts parlarem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. I com que no volem perdre el temps, ens hi posem de ple. Primer, amb el sumari. La Bisbal d'Empordà té un interessantíssim castell-palau que, de fet, és l'embrió i la raó de ser històrica de la capital del Baix Empordà. Antic palau episcopal, seu dels bisbes de Girona, és una gran mostra d'arquitectura civil. Visitarem les seves dependències acompanyats del tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament bisbalenc, Daniel Sabater. Farem senderisme amb el Xavi Tió, president de l'AEM, l'agrupació excursionista de Martorell. Avui, segon capítol d'un minicicle de caminades pel Berguedà. Sortirem de Guardiola i pujarem a Sant Julià de Cerdanyola, tot passant per l'humit indret de les Nou Fonts. I als quaderns del viatger seguim voltant per les Açores.

0: És amb la Marta Pujol. Avui acabem ruta per l'illa de São Miguel i seguim fins a una altra de les illes importants de l'arxipèlag, Terceira. És moment de posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. La Bisbal d'Empordà, a mig camí entre la costa i la ciutat de Girona, acaronada de molt a prop per les Gavarres, pulmó verd a les comarques gironines. Coneguda i reconeguda per la ceràmica. De fet, fa temps, als Sendes, vam aterrar el seu terracota museu. Avui tornem a la Bisbal, però per visitar un altre gran element icònic, el Castell Palau. La Bisbal és envoltada de pobles amb un gegantí patrimoni medieval. Monells, Cruïlles o Peratallada ja anuncien la seva monumentalitat des de la pròpia plana, fora de les seves muralles. Al Castell Palau de la Bisbal hi hem d'anar expressament. Això sí, ho fem gustosos. L'edifici té base romànica i reconstrucció renaixentista i és bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament n'és el propietari i n'organitza visites guiades cada primer dissabte de mes, al matí, i també per demanda. Un tom per les seves estances ens parla d'una història mil·lenària i atresora l'estratègica posició de la vila i de l'Empordà. En parla el tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Daniel Sabater.
1: L'establiment de poblacions també medievals altament conegudes, com poden ser Peratallada, Cruïlles, Monells, va configurar aquest territori de la Catalunya Vella amb molts assentaments i cada un dels assentaments amb un senyor feudal. Va passar diferents mans, però al final el senyor feudal de la Bisbal va ser, i durant segles, el bisbe de Girona. No, per tant, l'Església tenia un paper en la gestió del territori, en el domini de determinats àmbits territorials i entrava plenament en els conflictes, si més no, bèl·lics i interessos socioeconòmics, politico-estratègics, no?, de tot el territori.
0: Tot i documentat per primer cop el 1180, el Castell Palau és força més antic, de quan la Bisbal no era la Bisbal, sinó l'antiga Fontanetum. Té una base romànica visible, per exemple, el matacà, la part defensiva encara vigent. Però els habituals conflictes entre els bisbes de Girona i el veí comtat d'Empúries van fer que cap al segle XIV passés a ser una edificació per ostentar el poder i el domini territorial, amb ampliacions i obertures de balcons, finestrals i elements decoratius. Ens plantem al seu davant, a la quadrada plaça del castell. Antigament la delimitava un dels dos cinturons de muralles, el Sobirà o de Dalt, i formava part d'un pati d'armes. El Castell Palau, des d'allà, s'hi veu d'aquesta manera.
1: Un castell molt bàsic, és de planta quadrada, o majoritàriament quadrada, una estructura molt clàssica, no?, amb una entrada, sí que és veritat que les entrades van millorar aquest segle XIV i encara es conserven, no?, i per tant és ostentar el poder i no tant criteris més defensius, però de totes maneres entres en una zona i de seguida entres en el que és el petit centre, on cau i entra tota la major part de llum del castell. Un cop ets a dintre, hi ha un pati interior, que hi ha un pou, que en cas de fetge sempre tenien aigua, és molt petit, i des d'aquest pati del castell hi ha unes escales que pugen a les diferents estances.
0: Però continuem a la planta baixa, on també hi ha unes antigues cavallerisses, una sala de tines per la producció de vi i una part excavada amb un forn, a més d'unes sitges anteriors al castell. L'antiga presó també hi és, coneguda com el Canó, un forat a terra amb una volta. Pugem, ara sí, al primer pis, la planta noble.
1: A planta noble ens trobem la sala capitular, on el bisbe feia les seves recepcions i, per tant, és on hi havia la major part de pisos, on hi havia la major part de mobiliari. I és curiós perquè en Jordi Frigola, que és l'historiador de la població, que va fer diferents reculls, ens hem d'imaginar que el castell no és que estigués sempre moblat, sinó que el bisbe, quan arribava al castell, sempre venia carregat amb els utensilis, el mobiliari i totes les seves pertinences per allotjar-se en el castell. A l'època medieval no hi havia mobiliari, sinó que el castlà, que era el que vigilava en nom del bisbe, tenia unes mínimes condicions de vivenda, però en general, quan venia el bisbe era quan s'adornava i es posava el mobiliari que necessitava el bisbe.
0: I seguim per les dependències de la planta, accedim a la cambra principal.
1: Que és on se suposava que hi havia el bisbe, perquè en allà hi ha unes escales que pugen directament cap a la capella que es troba a la planta terrat. Llavors el bisbe, sense haver de sortir de la seva habitació, de la seva cambra, podia anar a gaudir o fer missa en la capella romànica que hi ha a dintre del castell. Aquesta capella romànica té un absis que dona a la façana, té aquest punt rodó que li dona un gruix de paret immens.
0: També a la planta noble hi ha la sala menjador, la cuina i una cambra secundària. Ara sí, anem cap a dalt. Ens trobem al davant una terrassa i, sobretot, moltes vistes. La posició elevada era vital per dominar militarment un entorn molt pla.
1: No és un castell que estigui dalt d'un turó, d'una muntanya, sinó que era un lloc prop del Daró, que tenia segur una importància en el camí direcció de Girona cap a Palamós, i per tant aquí es va fer el castell amb la força militar que hi havia d'haver per protegir tot aquest territori, i el pas de mercaderies i de persones. Per tant, a dintre del que és la terrassa, no, que és molt àmplia i pots estar-te una estona allà gaudint del paisatge, és on tens l'accés sota la torre de l'homenatge, és on hi ha la capella.
0: I a dins d'aquesta capella hi ha l'estructura de l'absis, amb dos capitells romànics. Explica el Daniel Sabater que segurament es van desgastar quan aquest espai es va utilitzar com a presó. El Castell Palau és dins del nucli antic de la Bisbal, que queda delimitat per l'altre cinturó de muralles, les exteriors, conegudes com Recinte Jussà o de Baix. Avui en dia quasi desaparegut amb la construcció del carrer Ample i vàries edificacions. La caseria té forma ametllada, a vista d'ocell, és delimitada a ponent pel riu Daró i va arribar a tenir quatre accessos o portals. En destaca la rectangular Plaça Major, antigament plena de portals i presidida per la barroca Església de Santa Maria. La plaça, com passa a les cases, fa de distribuïdor cap a un munt de carrers.
1: És on es pot veure tot el que és la Plaça Major, aquesta plaça allargassada, i la distribució d'aquí amb carrers sinuosos cap a diferents zones del nucli antic. Un carrer des de la Plaça Major cap a la plaça del Castell, el carrer Sant Jaume, que pot accedir després en el carrer del Call, que era l'antiga sortida direcció Palamós, i llavors recuperant aquests carrerons que tenen i conserven encara noms vinculats al mercat. El carrer de les Mesures, la plaça del Gra, la plaça de l'Oli, són uns recorreguts que fomenten aquest fet de que la Bisbal sense el mercat no seria la Bisbal.
0: Un mercat constituït pel bisbe de Girona l'any 1322 per recalcar el poder bisbalenc en plena pugna amb el mercat de Monells, que era pertanyent al comtat d'Empúries. Des d'aleshores, 700 anys després, se segueix fent cada divendres.
1: Que el mercat de la Bisbal es fa els divendres perquè hi va haver una pugna també entre el senyor de la Bisbal, el bisbe, aliat del rei català, i per anar en contra del comtat d'Empúries van organitzar el mercat de la Bisbal per anar contra el mercat de Monells, que era feu del senyor d'Empúries. I d'aquí, sobretot, el call jueu de la Bisbal, que també és una part important, amb la presència d'una comunitat jueva que ajudava a fer els préstams i donar de diner per facilitar les transaccions comercials en el mercat.
0: Un call jueu que és entre la plaça Major i la plaça del Castell. Un petit laberint de carrers sinuosos. Com sinuoses són, òbviament, les formes de fang, els torns, amb el modelat que hi fan els ceramistes. És inevitable fer referència a aquesta tradició de més de 5 segles d'història que ha valgut a la Bisbal d'Empordà el títol de la capital catalana de la ceràmica, el seu quilòmetre zero. S'hi dediquen actualment unes 40 empreses i la divulgació és cosa del Terracota Museu. El Daniel Sabater explica que darrerament s'aposta per l'artesanalitat i el concepte de botiga-taller.
1: Un projecte que estem desenvolupant amb emprenedors també és el concepte aquest de botiga-taller, en la qual el propi ceramista té un petit taller en el qual a la part de davant té la botiga, no? Per tant, aquesta botiga-taller permet que l'experiència de compra sigui molt més actualitzada, perquè precisament el que tu pots veure és entrant a la botiga, veure el petit taller treballant en el seu espai i tu saps que aquella peça que compres està feta en aquest propi taller.
0: Entreu a la www.visitlabisbal.cat per informar-vos de tot aquest patrimoni. I recordeu que cada primer dissabte de mes, al matí, i també amb visites concertades prèviament per grups, podeu participar d'aquesta visita guiada al Castell Palau de la Bisbal. Pedres amb més d'un miler d'anys.
2: Sendes.
0: Doncs ja sabeu que la segona secció d'aquest programa, com sempre, és la de senderisme i anem a fer propostes arreu del territori. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Sens pecat concebuda. Avui tornem a una comarca que ja vam visitar l'anterior programa, oi que sí?
3: Això mateix, i la setmana passada parlàvem del Montseny del Berguedà sortint des de la colònia Rosal, estrictament dins del municipi d'Olvan. Avui us proposo tornar al Berguedà, però una mica més al nord. En concret, anirem a Guardiola de Berguedà per anar a fer una caminada entretinguda, variada, bonica i desconeguda, que sortint de Guardiola ens durà a les 9 fonts, D'allà ens remuntarà fort fins a trobar el camí empedrat de l'Esquerrà, que ens portarà a Sant Julià de Cerdanyola. Anirem a passar per la Creu, un bon mirador del Pedraforca. Acabarem d'enfilar-nos fins al Cap del Grau, seguint una petita canalització d'aigua, i d'aquí començarem a baixar per una esplèndida fageda fins a trobar altre cop el Llobregat, a la central hidroelèctrica del Collet. Anirem a visitar les ruïnes del castell de Guardiola de Berguedà i retornarem al poble arran de riu, seguint el camí del Collet pel traçat de l'antic carrilet.
0: Una proposta molt completa que comença en quin punt?
3: Doncs anem a començar a caminar ben bé al centre de Guardiola, i el que farem és sortir del poble per davant del pavelló esportiu, anem a creuar el Llobregat per un pont i anem a buscar en una rotonda la carretera de Sant Julià de Cerdanyola. Comencem a enfilar-nos suau per asfalt, un tram d'uns 400 metres, fins al primer revolt, i aquí deixem la carretera i per una pista que està indicada les 9 fonts baixem una mica a traspassar el torrent del Greixot per una petita passera de ciment. I llavors, per un corriol, remuntem per entre fageda un curt tram que ens du a una placeta entre arbres amb uns rètols explicatius, i d'aquí, en 100 metres, arribem a les 9 fonts. És una raconada ombrívola i frescal, encaixonada ben bé en un circ entre parets calcàries, per on es despenja el torrent que havíem traspassat abans, i forma un magnífic salt d'aigua d'una quinzena de metres, amb un gorg al capdavall, envoltat tot de falgueres, i on al costat rejaven en el seu moment 9 fonts que van ser urbanitzades a començaments del segle XX per anar a fer-hi fontades i a passar-hi les tardes d'estiu. I d'aquest racó meravellós retornem a la placeta i reprenem el camí, que ara s'enfila molt fort seguint senyals grocs per remuntar els cingles que formen la raconada que hem visitat. Passem primer pel costat d'una petita cova, deixem unes balmes també a l'esquerra i amb l'ajut dels arbres, amb alguna petita grimpada i algun tram estret i aeri, arribem en una zona d'antigues feixes, al llit ample d'un petit torrent per aprofitar-ne l'aigua. Poc més endavant ens unim a un sender més traçat que, completament planer, ens du per l'obaga de pins, entre boixos més morts que vius, a trobar el camí de l'Esquerra. És un camí ample i empedrat, ben conservat, que ve d'un petit pont romànic proper, que podem aprofitar per baixar a veure. I aquest camí de l'Esquerra, després, amb vistes per l'esquerra d'una extensa zona de marges de pedra seca a l'altre cantó del torrent, a la Solana, ens va remuntant amable fins a entrar al cap de poc a Sant Julià de Cerdanyola. Podem aprofitar per anar a fer un cop d'ull al poble, i el que farem és sortir-ne pel mateix lloc per on hi hem arribat per agafar el camí dels Horts que ens du cap als afores a la Creu. És una antiga creu metàl·lica sobre un piló de pedra i alhora és una balconada fantàstica amb unes vistes espectaculars del Pedraforca que tenim ben bé al davant, cap a l'oest, cap a Ponent, i cap al nord tenim vista cap a la zona de la Serra de Sant Marc, veiem el Puig Llançada que treu el cap per darrere, veiem penyes altes del Moixeró, la Serra de la Moixa al costat i el Comabona, ja al Cadí, i també tenim vistes de la Serra de Gisclareny i de Bagà a sota. Bé, contemplat tot aquest panorama, sortim de la creu i al poc tornem a pujar seguint una petita canaleta de ciment per on baixa l'aigua que rega tota la zona d'Horts, i per entre pins acabem d'assolir l'alçada màxima de la proposta d'avui. És el Cap del Grau, on hi ha unes petites bassetes de formigó per filtrar l'aigua del rec. Aquí ens posem al solell i comencem a baixar per un senderó pedregós que, per una roureda amb sotabosc de plantes aromàtiques, per sobre una mica de cinglareta, ens porta al fons del torrent de l'Albiol. Un cop al torrent, en comptes de creuar-lo, l'agafem avall per una fageda espessa i obaga que ens du a les runes d'una casa, i llavors, ja per pista, continuem baixant fins al primer trencall, on hem d'agafar una pista planera que ens du per l'obaga del Collet fins a una torre elèctrica d'alta tensió, i poc més endavant aquesta pista s'acaba en una segona torre. Aquí hem de trobar un senderonet que baixa decidit cap a Ponent fins a un Collet proper, i després, amb alguns trams amb molt de pendent, ens mena arran de Llobregat i fins a la petita central hidroelèctrica del Collet. Aquí el que fem és creuem el riu pel pont vell de Guardiola, fem un petit tram cap al nord per la carretera antiga i de seguida trobem un rètol que ens indica el castell de Guardiola sobre el turó on hi ha el túnel de la carretera nova. Pugem en un no-res a veure les runes del castell, amb obres de consolidació de la Torre de l'Homenatge i també amb excavacions arqueològiques, i que conserva encara un tram de muralla i dues torres rodones força, força interessants. Baixem de nou després a la carretera Vella, anem a passar pel costat d'un desguàs de cotxes ja a la carretera, ens acostem fins a les cases noves del Collet, passem per davant del parc de bombers i, seguint senyals de GR, agafem un camí que ens baixa arran de riu. És el camí del Collet que, seguint el traçat de l'antic carrilet, ens retorna a Guardiola en un passeig molt agradable entre pollancres.
0: Que deu ser especialment agraït als mesos de tardor, no? Sobretot quan la fulla grogueja.
3: Ah, això mateix.
0: I a la primavera, quan està aquell verd tan intens. Fitxa tècnica de la ruta. Distància, no gaire, no?
3: Doncs estem parlant només de 8,8 quilòmetres.
0: Quin desnivell hi ha?
3: Desnivell 420 metres, de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi per anar i gaudint de tots els llocs interessants unes 6 horetes, per contemplar tots aquests que dèiem llocs interessants i les vistes des de la creu.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs posem-hi un 2,5 sobre 5, més que rep els trams forts, dependent tant de pujada com de baixada.
0: I quines referències trobarem?
3: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Les Nou Fonts, Sant Julià de Cerdanyola, Cap del Grau i el Collet, des de Guardiola de Berguedà, d'un usuari que es diu Tot Natura, que ja hem seguit en altres ocasions.
0: I que ens ajuden moltíssim a fer endavant també aquest programa, i des d'aquí els hi agraïm i els hi fem el nostre reconeixement. Gràcies, Xavi, fins la propera.
3: A reveure.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores.
0: La setmana passada vam començar a parlar-vos d'un dels arxipèlags habitats més recòndits que tenim al planeta, les Açores. Volcans, vegetació selvàtica exuberant i molta humitat són elements que la Marta i la seva família ja van trobar només aterrar a l'illa principal. Com que encara queden moltes coses a comentar, seguim aquest recorregut per São Miguel, la illa principal, i que acull més de la meitat de la població açorenca. Però també ens inserirem a Terceira, una illa molt petita, que té la mateixa superfície que tota la comarca del Maresme. Sense perdre més temps, ens hi posem, a Açores, als quaderns del viatger.
4: Continuant la ruta, vam anar a la capital, a la ciutat, a Ponta Delgada. Vam estar-hi passejant i llavors doncs, allà es pot concertar una excursió en vaixell per anar a veure balenes. Vam reservar i vam anar-hi l'endemà i bé, primer que veus són dofins per tot arreu, diferents tipus de dofins, molt sociables, que et van acompanyant. Tenen aquestes empreses uns quants biòlegs que estan assentats a diferents penya-segats amb grans a llarga vistes per detectar el dia d'avui, primera, si hi ha bona visibilitat, bones condicions atmosfèriques, etc. I llavors, doncs, per veure on pot haver-hi o on veuen rastres de cetacis. I sembla ser doncs, que aquell dia vam estar de sort perquè vam arribar a veure una balena. El que passa és que vam sortir amb un temps bastant assolellat, però es van anar ennuvolant i llavors doncs, la balena, clar, tu et penses que la veuràs com a les pel·lícules, molt clara i tal, però la balena és un monstre bastant gran i llavors, doncs, clar, va sobresortir de la superfície molt poc. Em va semblar que es va girar una mica, vam poder veure el dors, però es va tornar a enfonsar ràpidament i, a més, doncs, el color mimetitza amb el color gris de l'aigua en tempesta. Sí que la vas veure, però la vas veure poc. A l'est hi ha una població que es diu Furnas i aquí es localitzen esquerdes de volcans fumejants. El fum és calent i molts restaurants de la zona ho tenen agençat perquè porten les seves calderes com a les 7 del matí i llavors allà fan el famós cocido d'esfurnes, que és una escudella contundent que la tenen des de les 7 del matí fins al migdia, cuita doncs, amb l'escalfor del volcà. Doncs sí que després vam anar a dinar en un d'aquests restaurants i l'àpat és impressionant, és boníssim, molt contundent, però a veure, té porc, vedella, pollastre, una mica verduretes, quasi bé sense líquid, sense sopa, però vaja, amb això quedes absolutament servit. I després a la tarda doncs vam anar a visitar doncs aquestes calderes fumejants. I després, a prop, continuant la ruta, sí que pots visitar un parc natural més gran, on hi ha alguna altra caldera d'aquestes d'aigua calenta, i allà hi han habilitat com un complex turístic on pots anar a banyar-te, perquè, clar, l'aigua surt a molt bona temperatura i encara que això doncs era Setmana Santa i feia fresca, doncs, clar, et banyes allà, t'emboliques i fantàstic, tens un dia complet. Potser a la costa est hi ha unes vistes amb uns penya-segats importants, i quan entres a l'interior ens vam trobar curiós que havien aprofitat per fer algunes plantacions de te, i al Museu del Te, bé, sobre com es cultivava de manera tradicional i com ha anat evolucionant doncs, el cultiu. L'illa de Terceira sí que estàvem allotjats en un hotel al centre de la capital, que es diu Angra do Heroísmo, al costat, a més, de l'Ajuntament. Aquí també, viatge circular, tot i que l'illa aquesta doncs, és més arrodonida, llavors doncs, fas també rutes per visitar el centre. Vam anar visitant, bàsicament, els penya-segats, que generen vistes molt boniques, i després altres llocs d'interès. Al centre de l'illa hi ha un cim relativament alt, i després, bé, molt, molt interessant la ruta, vam poder visitar l'interior d'un volcà, baixar per la xemeneia. L'illa Terceira té aquest nom doncs, perquè és la tercera que es va descobrir, tot i que per nosaltres doncs, va ser la segona que vam visitar. És una mica més petita que l'altra i és més arrodonida. La capital doncs, es diu Angra do Heroísmo i el seu centre històric ha estat declarat Patrimoni Cultural per la UNESCO. Angra do Heroísmo té aquest nom perquè l'illa es va defensar heroicament de les diferents incursions pirates a què estava sotmesa. Llavors, doncs, la capital té pendents bastant acusats i a dalt de tot doncs, hi ha un monument dedicat a totes aquestes victòries navals que hi va haver. També al costat del port hi ha una fortalesa militar, que és un lloc privilegiat per veure els atacs que podien tenir, i encara es conserva aquesta fortalesa que es pot visitar. Hi ha la catedral, està bé, després la fortalesa militar, després en el port hi ha una escultura de Vasco de Gama, i bé, després hi ha esglésies bastant grans, bastant monumentals, i quan puges, des de l'Ajuntament, que és on estàvem allotjats, vas tirant cap amunt, cap amunt, cap amunt, arribes al monument, i llavors si baixes per un carrer paral·lel, trobes també un jardí botànic bastant interessant, amb espècies curioses, autòctones.
0: I aquí s'acaba el nostre recorregut. Us saludem l'Andreu Ortega, el control de so, la Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us agraïm moltíssim l'interès i l'escolta del programa. Recupereu aquest i anteriors capítols del Sendes a l'espai web de les 35 emissores locals sindicades de la xarxa Més o també al seu podcast. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem molt aviat i, mentrestant, us desitgem una molt bona ruta.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: San.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

I want everybody to give me a nice, fun.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Mira, no seguim aquí al voltant de la taula, que aquesta la gravarem amb un sol micro aquí al mig, ja veuràs.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.